0: 6:42, 5:42 en Canarias, aunque hemos empezado de 41, que se habrá empezado a sonar la canción, o sea que seguimos cumpliendo un día más. ¿Qué estamos escuchando? Buenos días, Nacho Palomo.
1: Buenos días, Sergio. Bueno, pues esto es Alicia Keys, esa canción que le dedica a la ciudad de Nueva York. Y lo traigo porque es una actuación de hace unas horas. Fíjate, Sergio, la ciudad de Nueva York está acostumbrada a realizar todo tipo de eventos y ser siempre, ¿no?, casi la capital del mundo, como a veces le gusta decir a ellos. Bueno, llevan 53 años, más de medio siglo, sin celebrar el título de la NBA. Hoy el equipo ha recorrido las calles en ese clásico autobús descapotable con pasacalles. Miles y miles y miles de personas han estado arropando al equipo y, bueno, ha habido una actuación final junto al alcalde y Alicia Keys cantando este Empire State of Mind, que es esta canción que le dedicó a la ciudad de Nueva York.
0: Bueno, pues enhorabuena a los Knicks, que creo que también tienen fans en España, porque hay gente que se pega el viaje a Nueva York solo para ver un partido de los Knicks. O sea que... Venga, vamos a ir amaneciendo, a ir desayunando ya, a ponernos al sol, que a esta hora de la mañana es cuando se puede, porque luego va a pegar tan fuerte que va a haber que ponerse a la sombra. Si ayer hablábamos de lugares en los que va a hacer muchísimo calor, hoy bueno, pues vamos a darnos algún alivio.
1: Sí, bueno, es importante, ahora que llega esta hora de calor, como estamos anunciando, es importante hidratarse, así que las localidades que hoy hemos elegido están precisamente vinculadas con eso, con la hidratación. En la localidad de Aguas, en Huesca, ya amanecido, lo hizo a las 6:24, mínimas de 19, máximas de 35. En Aguadulce, Sevilla, amanece a las 6:59, mínimas de 21 y máximas de 37. Y en Aguas Cándidas, Burgos, ha amanecido también ya, lo hizo a las 6:36, mínimas de 15 y máximas de 32 grados.
0: Les recuerdo que tienen deberes con esta sección del programa. Tienen deberes, hay que cumplirlos, ¿vale? Que es mandarnos un amanecer. Creo que estamos faltos de amaneceres todavía, ¿no?
1: Sí.
0: Estamos faltos de amaneceres, así que por favor, además de escucharnos, pues hablen con nosotros, amanezcan con nosotros en el 638-313466, 638-313466. Hay una persona que sí que ha cumplido.
1: Sí.
0: ¿Quién es?
1: Escarmiña, que por ejemplo ella, y lo pueden hacer el resto de oyentes, nos pueden hablar de su mejor concierto, el concierto favorito en el que han estado. Bueno, vamos a escuchar a Carmiña desde Pontevedra.
2: Buenos días. Estabais preguntando que cuál era nuestro concierto favorito. Yo tengo que decir que el 23 de julio del 2019 Tom Jones vino a Vigo y el que era mi amigo pasó a ser el amor de mi vida. Entonces, obviamente, ese es mi concierto favorito. Y it's not unusual to be loved by anyone. Que tengáis un buen día. It's not unusual to be loved by anyone.
0: It's not unusual to have fun. Bueno, pues es una buena forma de amanecer. Así que buenos días a Carmiña. Vamos allá con el mapa de sonidos. No me entretengo mucho más porque me interesa esto. ¿En qué punto estaremos del loco mundo para que a Barack Obama le hayan tenido que abrir un museo? Un museo en su honor y gloria. Y en su inauguración se ha acordado de, claro, Donald Trump.
1: Sí, un evento de hace unas horas. En ese discurso apeló a unos Estados Unidos sin reyes ni señores. There will be no kings or lords, no serfs. Estos aplausos, ese no kings de Obama, es una clara referencia contra Donald Trump, porque es justo el lema del movimiento social que hay en ese país contra el actual presidente de los Estados Unidos. Junto a Obama en la grada había otros residentes en la Casa Blanca, como eran Joe Biden, Bill Clinton y George W. Bush, además de artistas que han puesto música a este museo biblioteca a las afueras de Chicago, artistas que han estado como Bruce Springsteen, U2 y Marc Anthony.
0: Y aunque sea breve, vale la pena. Cuéntame, porque uno se mete a hacer reformas en casa y nunca sabe cómo le sale. Le ha pasado a Trump con el histórico estanque que intentó remodelar.
1: Sí, ha sido todo un fiasco. Se ha gastado más de 14 millones de dólares la administración Trump en ese famoso estanque que hay a los pies del monumento Lincoln. The reflecting pool in Washington, D.C. got a big overhaul. Están todas las teles estadounidenses allí. Trump quería que ese estanque fuese azul como la bandera estadounidense. Es ahora mismo verde por las algas.
0: Bueno, pues nada, si es que cuando empiezas no sabes cómo acabas. ¡Deportes, Ampe!
3: Pues según nos acercamos al domingo con la segunda cita de España en este Mundial, se va incrementando la intensidad informativa en Chattanooga. La última información no es buena. Arena. El extremo Víctor Muñoz, nuevo fichaje del Liverpool, ha sufrido un contratiempo muscular en su recuperación, no va a estar contra Arabia, así que estará Nico Williams. Anoche nos atendía en el larguero, pese al tropiezo del primer día, el grupo sigue confiando en sí mismo.
4: Sí, nosotros tenemos esa ambición de poder ganarlo, ¿no? Creo que hemos demostrado que podemos hacerlo, tenemos grandes jugadores en la plantilla y bueno, tenemos esa ambición y creo que el míster transmite desde minuto uno que eso tiene que ser la regla número uno.
3: Y decía también, firmes pero sin prisas.
4: Bueno, estamos muy tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer, creo que nadie puede dudar de nuestra selección, vamos a ir a full, estamos muy concentrados, queremos primero ir paso a paso, no mirar muy adelante de los cruces ni octavos, ni cuartos, ni nada, ir partido a partido y que sea lo que Dios quiera, porque sabemos que nosotros tenemos mucha calidad.
3: La jornada anterior se ha cerrado ya esta madrugada. Hace nada la ha completado el México 1 Corea del Sur 0 en Guadalajara. Se ha clasificado los mexicanos ya para la siguiente ronda como primeros del grupo A, porque en el otro Chequia y Sudáfrica empataron a 1 en Atlanta. En el B, Canadá 6, Qatar 0 en Vancouver, y Suiza 4, Bosnia y Herzegovina 1 en Los Ángeles. El próximo miércoles 24, Suiza y Canadá se enfrentan en Vancouver para decidir el primero del grupo. Y la novena va a comenzar a las 9 de la noche con el Estados Unidos Australia en Seattle, el grupo D. En este grupo se va a completar la jornada con el Paraguay Turquía a las 6 de la madrugada en San Francisco, y en medio de los del grupo C, interesante Brasil-Haití en Filadelfia a las 3 de la madrugada, Ancelotti sobre su rival.
5: Bueno, el juego contra Escocia fue un juego muy equilibrado, Haití mostró calidad física sobre todo, es un equipo que está bien organizado, un sistema bastante claro, centro avante referente, en la frente muy alto.
3: El otro va a ser luego ya el Escocia-Marruecos en Boston a las 12 de la noche.
0: Y a las 10 de la mañana, ya saben, cambiamos el tono de este Hoy por Hoy, cambiamos también los asuntos de los que hablamos en nuestro tramo de Magazine, que de qué vamos a hablar, nos lo cuenta Teresa Truchado. Buenos días.
6: Buenos días. Nosotros cerramos la semana primero con Antonio Martínez Asensio, nuestro bibliotecario. Abre las puertas a las 10 para recibirnos y que todos seamos testigos de la llegada de la nueva incorporación a nuestras estanterías. Esta vez es el turno de Sofía Balbuena y los cuentos de personaje secundario, que se ha llevado el premio Narrativa Breve en la novena edición de los premios Ribera de Duero, una serie de historias sobre la vida de cinco mujeres atravesadas por la maternidad, el deseo, la tensión y la culpa. Fernando Neira arranca sus historias musicales con el disco de la semana, Dinner Party, el cuarto álbum de Niall Horan, un álbum con grandes canciones de amor, pero también con algún guiño para sus antiguos compañeros de la banda One Direction. En este rato nos acompañará también Luli Downs, una de las principales voces del folclore mexicano y una representante por todo el mundo de su país. Vendrá a presentarnos su nuevo disco, Cambias mi mundo. Y para terminar, la persona que cambió nuestro mundo para que los viernes nos preparásemos para el fin de semana recordando nuestros peores momentos. Y ese es nuestro auditor, Aitor Albizua, que hoy no se pierde la cita de las 12. Por lo demás, les recuerdo que empezamos a las 10 y que les esperamos aquí para hacer todo esto. Adiós. Cambias mi mundo.
0: Llegamos ya a las 7 menos 10 de la mañana, a las 6 menos 10 en Canarias.
7: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
9: Bon dia, és divendres, és 19 de juny i avui acaba un curs escolar que ha estat convuls.
10: Que ens falten mans a l'escola, recursos, no podem continuar amb aquesta situació.
11: Som mestra de diversitat, jo no puc atendre a tots els infants i anem desbordats cada dia, o sigui, no tenim hores.
9: Marcat per les protestes i les vagues de professors, 18 jornades en total concentrades en aquest últim trimestre i caldrà veure com començarà el vinent. Ara hi entrem, però abans... Abans del temps, dia de la marmota, calor, sol, alguns núvols prims i si ha de caure algun ruixat, aquest serà a partir de la tarda i al Pirineu. I pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat, però també de l'FP bàsica, acaben avui un curs que el govern volia que estigués centrat en la millora dels resultats, però en el que sobretot hem parlat de professors desbordats. Mestres, educadors i personal d'atenció als alumnes demana un canvi profund en l'actual sistema. Soledad Domínguez.
12: Directors, sindicats, famílies i experts coincideixen que l'esclat d'aquest curs no respon a un únic factor, és la manca d'una inversió suficient, però també la precarietat de moltes famílies, el malestar emocional dels infants infants o el canvi de valors de la societat i davant d'això conclouen cal revisar a fons el sistema, escoltant els que des de les aules defensen, per exemple, que cal revisar el model de l'escola inclusiva perquè sigui real. Rubén Pino és membre de la Junta Central de Directors.
13: Com organitzativament es dona resposta a aquesta inclusió d'una forma que sigui més efectiva.
12: Cal també, diu aquest director, recuperar la complicitat amb les famílies que demanen ser escoltades a l'hora de decidir cap a on ha d'anar el sistema. Lidón Gasull és la gerent de l'Associació de Famílies de l'Escola Pública.
14: Pactar amb l'administració educativa criteris d'implementació, calendari i, sobretot, pressupost.
12: El govern diu que vol seguir escoltant tothom, però de moment no ha mogut fitxa.
9: La consellera d'Educació, Esther Niubó, admet que el curs que acaba avui no ha estat fàcil i es compromet a seguir escoltant els diferents actors de la comunitat educativa per passar del malestar actual a les solucions. Sergi López, bon dia.
15: Bon dia, Gisela. La consellera envia dues cartes diferents, una a les famílies, una altra als docents. Als professors els reconeix que durant molts anys han quedat sense resposta a necessitats estructurals del sistema. Assegura que l'acord assolit amb tres sindicats és un primer pas per millorar les condicions i per permetre'ls que es concentrin a ensenyar. A les famílies, a més, els assegura que el curs vinent començaran a reduir-se les ràtios, que s'incorporaran més professionals per garantir la inclusió i que es començaran a adequar climàticament als centres.
9: Doncs encara sobre educació, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha descartat el recurs d'un grup de famílies d'una escola de Canet, a qui la justícia va imposar un 25% de classes en castellà a petició d'una família.
15: Els demandants argumentaven que la mesura discriminava els alumnes catalanoparlants.
9: Més detalls, Martí Oliver.
16: El Tribunal Europeu no ha admès ni a tràmit la demanda impulsada per Òmnium i, per tant, no s'ha pronunciat sobre el fons. En la seva resolució, però, sí que ha aprofitat per carregar contra la immersió, perquè considera que discrimina les famílies castellanoparlants. El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que no afectarà el model d'escola.
17: Aquesta decisió no té cap impacte en el conjunt del sistema educatiu de Catalunya ni en la nostra normativa. El govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana.
16: L'aplicació del 25% de castellà a les aules està pendent de la sentència del Tribunal Constitucional que s'esperava per l'any passat, però que encara no ha arribat.
9: I els Mossos han desarticulat una de les principals organitzacions criminals que es movia per Girona. Els 6 caps de l'organització ja estan a la presó i la policia ha acabat amb una xarxa criminal estesa per tota la província. Carles Couso.
18: L'organització, amb una xarxa distribuïda a ple de pobles de la zona i amb vincles a Europa, es dedicava al cultiu de la marihuana, al tràfic de drogues i al blanqueig de capitals. L'operatiu del 26 de maig, amb més de 600 Mossos mobilitzats, va servir per detenir a 27 persones, intervenir 3 milions d'euros entre metàl·lic, cases, pisos, cotxes, molts de luxe i diners al banc i decomissar més una desena d'armes de foc. Els investigadors destaquen, a més, que en aquest cas han pogut resseguir tot l'entramat econòmic.
19: Empreses que es dediquen, per exemple, a assessorar o que es dediquen a col·laborar una mica més enllà dels simples lampistes.
18: Carles Martínez, responsable de la DIC a Girona.
9: I també a Girona, la Guàrdia Civil ha intervingut una 60 d'armes blanques que es venien en botigues de souvenirs. Vicenç Llorca, bon dia.
20: Bon dia, Gisela. Concretament a Roses, Empúria Brava, Branes, Lloret i Platja d'Aro. Entre imants, tovalloles o joguines, per la sorra s'hi venien armes blanques.
9: I ja han quedat desallotjades les primeres 3 famílies dels blocs de la Rambla de la Mina. En les properes setmanes en quedaran desallotjades prop d'una 60 més.
20: Era un bloc que es va construir per reubicar totes les famílies que vivien al bloc Venus, que està en molt males condicions, però en prop d'una dècada no els van adjudicar. Fa prop de 7 anys, altres famílies els van ocupar i ara el Consorci de la Mina els desallotja perquè diu que, ara sí, volen derrocar el bloc Venus.
9: Són les 6:55.
21: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
22: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Entras en volotea.com y encuentras cada vez más destinos. Asturias, Nantes, Vitoria, Lille, Olbia. Con vuelos directos desde Barcelona. Y de repente ya estás ahí probando un plato típico. O ahí con esas vistas. O ahí, desde 29 euros, ya estás ahí con Volotea. Tarifas sujetas a disponibilidad. Cambios ilimitados incluidos. Condiciones en volotea.com.
24: Quan crides...
25: Gol!
24: Sol, la casa... Està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
25: Gol!
24: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà. Vine aquest diumenge 21 a partir de 6:15 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta. T'hi esperen regals, sorpreses i, animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
1: Cachondeo, riure, animació en general.
24: Amb el tío Faja i el Gonzalo Álvarez. Reserva l'entrada de Franca a casinobarcelona.com.
9: I el Barça de bàsquet comença la final de la CB guanyant un partit històric, mentre que el de futbol sala és a només un triomf del títol de Lliga. Joan Tejedor, bon dia.
2: Bon dia. Victòria a la pròrroga per 112-113 del Barça de bàsquet a la pista del València en el partit amb la notació conjunta més alta i el partit amb més triples de la història de les finals de la CB. Tres triples i un tap de Claiborne a l'últim minut i mig van conduir els blaugrana al temps extra, on van sumar el primer punt de la final per recuperar el factor pista. El segon partit de la sèrie és dissabte de nou al Roig Arena abans de traslladar-se dilluns al Palau Blaugrana, on també ahir la nit el Barça de futbol sala va golejar per 6-1 al Pozo Murcia, després de començar perdent i remuntar amb 4 gols consecutius de Touré. Els culers dominen la sèrie per 2-0 i dimarts vinent a Murcia tindran la primera oportunitat de proclamar-se campions de Lliga.
9: Primera nit del Sonar.
15: Festival que s'allarga fins dissabte en tota l'activitat, tant de dia com de nit, centrada per primer cop al recinte de Fira de l'Hospitalet. Aquesta ubicació, però, no convence a tothom.
3: A mi no m'agrada. Jo vaig començar, doncs, Apolo, Marbella, el Magba...
4: Ara em sento una mica desubicat, perquè sempre estàvem aquí tot de nit, que no veus gaire. Estem explorant.
5: A mi, jo he anat, on estàvem fa els altres anys, i a mi aquí, de moment, m'està molant perquè és més espaiós.
15: Això és el que diuen els assistents. Avui una de les artistes destacades és l'afroamericana Kelis.
9: Tots els gustos, perquè avui també Xoel López actua al Blau Marí Festival al Port Vell.
15: Un concert ple de sensibilitat, energia i que de ben segur recorrerà tot el seu univers sonor amb temes com ara aquest, Crujidos i Fantasmes.
9: Quin contrast entre una cosa i l'altra. Marina Fernández, què tal?
25: Hola, bon dia, què tal?
9: Què tenim avui el programa?
25: Mira, nosaltres sortegem avui entrades per aquest concert de Xoel López, així que els oients estiguin atents. Tot sobre el retorn al cinema de Toy Story, les 5, ens submergirem en l'univers Pixar de la mà dels Salvants de Fotogrames. Abans, la cita prèvia amb el doctor Pedrós i a la part final del programa el record de pensar amb la Lorena Vázquez i l'Edgarita. Conversarem també amb l'Aina Clotet. Ella també estrena pel·li avui, Viva. És un tros de pel·lícula.
9: Tu l'has vista, Marina?
25: Sí, perquè és allò que a la premsa ens ho passen abans,
9: bueno,
25: perquè puguem fer les entrevistes.
9: Per poder fer l'entrevista,
25: no? La veritat que és recomanable, que val la pena. I abans, a quarts de 9 de

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Nuestra ilusión de cada día es serles de utilidad. Por eso, la ONCE le invita a escuchar La Ser y Usted, Agenda de Servicios Útiles.
3: Si no tienes más de 30 años y crees que estás marcando la diferencia, a lo mejor te interesa esta convocatoria de los premios INJUVE. El Instituto de la Juventud quiere reconocer la labor de las personas jóvenes que se dedican a intentar cambiar el mundo con los Premios Nacionales de la Juventud. Solo pueden presentar tu candidatura a entidades públicas o privadas o alguien de reconocido prestigio en tu campo. El plazo para enviar las candidaturas termina el 16 de julio.
2: Esperamos que esta información les sea de utilidad. Saludos de la ONCE y buenos días.
4: El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la ONCE y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la ONCE, convierte un día de 10 en uno de 11.
5: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Sigue Hoy por Hoy, enseguida ya con José Luis Sastre. Son las 8 menos 10 de la mañana, las 7 menos 10 en Canarias.
7: Cadena SER.
8: María la Portuguesa.
9: Vacances sempre eren a Astúries, uns viatges xulíssims en cotxe, i recordo que marxàvem sempre cap a les 5 de la matinada, i era un viatge molt divertit, on el meu pare posava sempre cançons de Carlos Cano i Maria Dolores Pradera, i jo, que a més estava molt unida al meu pare, que desgraciadament va morir l'any 2007, és un dels records més macos que tinc, no?
10: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
11: Hoy por Hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
12: Bon dia, és divendres, és 19 de juny i avui la justícia és una mica més justa. Això és el que pensa l'Ahmed Tomoumi, un home de 75 anys que va passar 15 anys a la presó per 3 violacions i un robatori que no va cometre. Ara el govern l'haurà d'indemnitzar amb 2,5 milions d'euros. Els diners, però, no li tornaran el temps robat. És la principal notícia del dia, n'hi ha d'altres, abans, però, els 3 imprescindibles. I el primer d'ells, el trànsit.
13: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
12: Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
14: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres. Tenim paciència, sobretot als voltants de Barcelona, perquè tenim un accident a la C58 a Montcada i Reixac, en direcció al nus de la Trinitat, que deixa dos carrils de circulació tallats i provoca 3 quilòmetres d'aturades. També tenim una avaria a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció a Lleida, doncs, talla un carril de circulació amb 2 quilòmetres de retencions. Si parlem de retencions habituals amb intensitat, però, destaquem tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit sud i també el Vallès, amb l'AP7 congestionada entre Mollet i Barberà, en direcció Tarragona, i a Cerdanyola, en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
13: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelar-se.com.
12: Pel que fa al transport públic, normalitat, i el tercer imprescindible, el temps. Jordi Carbó, bon dia.
15: Bon dia. Final de setmana marcat per les altes temperatures i perquè també farà molt de sol. D'augment, ara mateix tenim 23 graus de mitjana a Barcelona, 20 a Tarragona, 19 a Lleida, 18 a Girona. Les temperatures màximes, una mica més altes que ahir, a la major part de Catalunya, de 30 a 35 graus, superarem els 35 a moltes poblacions de l'interior, apropant-nos als 37-38 de màxima a Ponent, al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, a la tarda marinada forta. I cap de setmana, situació molt semblant, però amb temperatures més altes. Durant les matinades tindrem algunes tronades que deixaran poca aigua.
11: Hoy por Hoy Catalunya, Gisela Rodríguez.
12: Finalment s'ha fet justícia per l'home que va passar 15 anys a presó per unes violacions que no va cometre. El govern espanyol l'haurà d'indemnitzar amb 2,5 milions d'euros. Va estar tot aquest temps a Can Brians, condemnat per 3 violacions i un robatori dels que finalment va ser absolt. Això va ser als anys 90 i 30 anys després, quan ja feia temps que havia fins i tot complert la condemna, el Suprem va concloure que se'l va condemnar erròniament. En té més detalls el Martí Oliver.
0: Ahmed Tomouhi va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona el 1992 per 3 agressions sexuals, basant-se únicament en testimonis que el van confondre amb el veritable autor, que va ser detingut 3 anys després. Va sortir de presó el 2006, després de complir 3 quartes parts de la condemna, i sempre va defensar la seva innocència. El 2023, el Tribunal Suprem va anul·lar la condemna gràcies a proves biològiques, i després que se li denegués inicialment la indemnització, ara el Suprem també li ha reconegut una compensació en considerar que hi va haver-hi errors judicials.
12: Avui, justament, el País parla amb aquesta persona. Sergi López, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. L'han anat a veure a casa seva, a Sant Pere de Riudebitlles. L'home que va en cadira de rodes té una cama amputada i una salut complicada. Diu que ara la justícia és una mica més neta. Lamenta, però, que els 2,5 milions d'euros que li donaran no li permetran recuperar ni la joventut ni la vida, tampoc el temps que li han robat amb els seus fills.
12: Però més coses, perquè el Parlament rebutja demanar eleccions a Pedro Sánchez i ho fa amb l'abstenció de Junts, tot i que el partit de Puigdemont va intentar dimarts que es votés un text molt semblant a Madrid dins una moció del PP, ara els postconvergents no han volgut entrar al joc. Asseguren Laura Pons que no volen espanyolitzar la cambra catalana.
16: Sí, a Madrid haguessin votat a favor, juntament amb Partit Popular i Vox, però a Catalunya s'han abstingut amb l'argument, diuen des del partit, de no convertir el Parlament en una institució regional on es discuteixen qüestions marginals. Recorden que ells ja han demanat la compareixença d'Illa per aquesta qüestió, per les corrupteles que esquitxen al PSOE i que no accepten lliçons. És cert, però, que la posició difereix del que van intentar fer dimarts al Congrés, quan van forçar la màquina, quan van pressionar encara més el PSOE per escenificar la debilitat de Pedro Sánchez demanant eleccions. La foto, però, no va tirar endavant perquè la mesa del Congrés, amb majoria del PSOE i Sumar, ho va impedir.
12: I el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, celebra aquesta tarda un acte a València amb l'expresidenta Mònica Oltra per explorar la unió de les esquerres. Vicenç Llorca, bon dia.
17: Bon dia, Gisela. L'esdeveniment es produeix en la setmana que Rufián i Junqueras s'han trobat a Madrid per abordar l'estratègia del grup parlamentari de cara al nou curs. Tant el president dels Republicans com el portaveu al Congrés van evitar parlar del Front Ampli. Fonts properes a la direcció d'Esquerra mantenen que Rufián serà el cap de llista al Congrés en les futures eleccions generals.
12: Són les 7:56.
18: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
19: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem el dissabte 20 de juny regalant-te l'IVA de la compra acumulat a la targeta amb una compra mínima de 30 euros. Només amb el Club Capravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
21: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
22: Quina ratxa! Quants maig portes?
21: 150.
22: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
12: Montserrat, bon dia.
23: Bon dia, Gisela.
12: Històrica victòria del Barça de bàsquet a la pista del València.
23: En el primer partit de la sèrie de les finals de l'ACB, 112-113 a domicili, recuperen el factor pista. El Barça va empatar el partit amb un triple de Clyburn a falta de 3 segons pel final i es va imposar a la pròrroga. El segon partit de la sèrie és dissabte, de nou al Roig Arena, abans de traslladar-se dilluns al Palau. A la premsa, antològica, Mundo Deportivo o del bàsquet a l'AS, cop èpic per començar a l'avantguàrdia o un Barça-València s'endú un partit per recordar durant anys a l'ara.
12: Nit rodona també pel Barça de futbol sala.
23: Va golejar per 6-1 al Pozo Múrcia després de començar perdent i remuntar amb 4 gols consecutius de Touré.
24: Para mí hoy es un día increíble. Meter 4 goles, nunca había imaginado esto.
23: Els culers dominant la sèrie per 2-0.
12: I el Mundial?
23: Aquesta matinada, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. Avui a les 9, Estats Units-Austràlia. Encara en futbol, el Sabadell es juga a l'ascens a segona divisió a les 9 de la nit contra el Zamora. Ha de remuntar l'1-0 en contra de l'anada i en una estona a 3:15 torna Àlex Márquez a les pistes després de del gravíssim accident que va patir el Gran Premi de Catalunya. Ho fan els lliures del Gran Premi de la República Txeca.
12: Gràcies, Arnau.
23: Fins ara.
1: yo ya me fui. Yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo.
12: Joel López, que actua avui al vespre al Blau Marí Festival al Port Vell.
7: Un concert ple de sensibilitat, d'energia i que de ben segur recorrerà tot el seu univers sonor amb temes com aquest, Tierra.
1: No pienses que voy a perder.
12: Però si marxem de Barcelona i ens traslladem a Lleida, allà hi trobem una altra proposta.
1: Julieta, t'estàs mullant la samarreta.
12: Joan Dausà.
17: I actua el Magnífic Fest al recinte firal Les Firetes. Durant el dia d'avui també hi seran Lori Meyers i Svetlana.
1: Julieta, t'estàs mullant la samarreta.
12: Així arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Oi per Oi.
2: El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidar lo que comes, llevar una alimentación equilibrada y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.

0: laboral sanitaria en 23 años para mejorar las condiciones laborales.
1: Aunque el seguimiento de la huelga ha ido bajando y ha oscilado, por ejemplo, entre el 6% de Valencia o el 18% en Andalucía, según los datos oficiales de los servicios de salud, las consejerías de sanidad, que han dejado sola, recordemos, a Mónica García, aseguran que 3 millones de pacientes en toda España se han visto afectados en algún momento, pues por la cancelación de citas, la reprogramación de pruebas o el retraso de cirugías. Los sindicatos han anunciado, como dices, un endurecimiento de la protesta y a la vuelta del verano la huelga será indefinida.
2: Cadena Ser. Servicios informativos.
3: Bon dia!
4: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
3: Tranquils, que no ens avorrirem.
4: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
5: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
6: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
7: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
8: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
9: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
10: Dale, José. Venga, va.
11: Hola, nana. Cándila, podría dormir.
12: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
13: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
14: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
15: És un animal.
14: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
15: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
14: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
15: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
13: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez.
16: Bon dia, com estem?
17: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser.
18: Migdia central, Eli Pagan.
19: Hola, què tal? Molt bon migdia, passen 6 minuts, a les 12 arrenquem nou migdia central. Tenim sol, tenim calor, ara ja tenim 30 graus de temperatura. Com tots els divendres, ens agrada començar aquest espai parlant de meteorologia. Aquest programa i ho farem de la mà de l'Arnau Graner. Avui també anirem fins a Sant Joan de Vilatorrada perquè celebren la seva festa major infantil. En parlarem avui amb el Miquel Riera, repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana amb l'Arnau Vilaseca i parlarem de teatre. Avui, en aquest cas, parlarem, com sempre, quan tinguem aquí el Joan Morros del Teatre Corral de Manresa, i avui regalarem entrades per anar a veure aquest espectacle Bània, protagonitzada per Joel Joan. Això serà, però, quan tinguem aquí el Joan Morros. I com que avui anem plens, no, el següent, comencem ja nosaltres parlant de meteorologia amb el nostre meteoròleg particular, amb l'Arnau Granit.

0: Els divendres ja saben que comencem els migdies centrals parlant de meteorologia, parlant amb el nostre meteoròleg, amb l'Arnau Graner, a qui li donem la benvinguda. Arnau, què tal? Com estem?
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Passant calor ja, eh?
0: Passant calor, sí, Déu-n'hi-duret, i crec que el que ens ve ara no és... anava a dir que no ens ve fred, diguéssim, no? Perquè el que tindrem és que ens entrem de ple amb una onada de calor. Ha sigut una setmana també ja de força calor, però entenc que el que ve a partir d'ara és això, onada de calor, eh?
1: I amb majúscules.
0: Mare meva.
1: Podríem dir-ho així. Amb majúscules, sí. Hem tingut ja dies de molta calor. De fet, portem molts dies amb temperatures clarament per sobre el que seria habitual per l'època. Més de 4, 5, 6 graus per sobre del que seria habitual per un mes de juny. I encetem un cap de setmana i una setmana vinent que podríem arribar-nos a trobar amb temperatures d'entre 8 i 15 graus per sobre del que tocaria. Menció especial a l'oest de la península Ibèrica i a l'oest del sud-oest de França, on allà poden arribar les anomalies fins als 20

0: o més graus per sobre del que tocaria. Estem parlant d'un episodi que pot ser històric, que se'n pot sentir a parlar, però que malauradament serà cada vegada més recurrent, per desgràcia, evidentment. Recordem als nostres oients que l'any 2022 vam tenir una situació molt similar, on la calor va ser persistent durant tot l'estiu, des del mes de juny fins pràcticament a l'octubre, i aquest any, de moment, estem començant amb una situació doncs, molt similar, amb aquest pic que farem doncs, dilluns, dimarts d'aquesta setmana vinent, amb temperatures màximes que ben bé superaran amb escreix els 40 graus a bona part de Catalunya, sobretot l'interior, zones més càlides. Veurem fins on arriben els termòmetres, però alguns models ens donen que podríem arribar a fer o podríem acostar-nos al rècord històric que mai registrat a Catalunya, que recordem que és a Figueres, a l'Alt Empordà, amb 45,3 graus. Per tant, veurem com evoluciona tot plegat, veurem els petits matisos, perquè una miqueta de vent en un sentit o en un altre pot modificar molt aquestes temperatures tan extremes i tan altes, però el que sí que està clar és que ens esperen uns dies i un cap de setmana que hem d'anunciar molta calor i hem d'anunciar i hem de prevenir a la població de que, sobretot, no es facin activitats a l'aire lliure a partir de la 1 o 2 del migdia, perquè pot ser realment molt perillós. I bé, cal avisar, cal alertar i cal mencionar-ho. Sobretot també una cosa que ens té bastant preocupats meteoròlegs, però especialment els bombers, és el risc d'incendi.
1: Sant Joan
0: i risc d'incendi. No ha plogut, el que dèiem. Si el juny no plou, és probable que tinguem una campanya d'estiu molt complicada. Doncs s'estan complint els pronòstics. Va ploure moltíssim a l'hivern, moltíssim. Hem tingut un mes d'abril molt sec. Hem tingut un mes de maig que, per sort, encara ha plogut una miqueta, però és que ara, al juny, no ha caigut pràcticament res fora del Pirineu, i això és molt perillós, perquè tenim molt sotabosc, tenim molta massa forestal, i s'ha assecat molt ràpid. Hem tingut canvis de temperatura molt bruscos, acompanyat d'aquest vent que també ho ha triturat tot. Els boscos estan bastant trinxats. Trinxats, vull dir, arbres al terra, moltes branques, i això doncs és combustible per qualsevol petita guspira, i aquesta setmana ja n'hem tingut un petit tastet a la Segarra, lamentablement. S'han cremat bastants camps de cereal. I bé, el que dèiem, calor, però sobretot molta precaució.
1: Anem a pams. Ah, perquè clar, això és la setmana vinent, estem parlant de dilluns i dimarts, que coincideix doncs, amb la revetlla de Sant Joan, ja sabem què passa doncs, amb la revetlla de Sant Joan, petards, per tant, des de fa ja dies que es demana molta precaució, esperem que tothom tingui cap i seny. Aquest, anem a pams, llavors, aquest cap de setmana, sol i calor, és el que tindrem.
0: Sol i calor, i mosques. I a les tardes, alguna nuvolada al Pirineu, però sense més conseqüències. Per tant, si anem a pams, comencem per divendres, que és avui, màximes entre els 35 i els 37 graus. Encara seran força confortables dins de la no normalitat, podríem dir-ho així. Demà pugem un grauet o dos, per tant, ens acostarem ja als 36-38 graus de màxima a la Catalunya central. En alguns punts ja de les comarques de Lleida es poden assolir ja els 40 graus, i diumenge arrenquem, pujarem un parell de graus i ens acostarem ja als 38-40-41 graus a la Catalunya central i als 40-42 a la zona de les Terres de l'Ebre i la zona també de les comarques de Lleida. Diumenge encara augmentem una miqueta més, podrem assolir clarament els 40 graus, 40-42 aquí a casa nostra, 41-43 a les comarques de Lleida, i dilluns i dimarts farem aquest pic de calor on les temperatures es poden acostar als 42-43-44, veurem si puja una mica més, però assolirem aquests pics. Aquí a casa nostra, la Catalunya central, entre diumenge i dilluns assolirem, pràcticament segur passarem d'aquests 40 graus, veurem fins on arriben, però bé, aquesta és la situació, és el que hem denunciat, tot plegat, el que dèiem, sense precipitacions, per tant, no esperem pluja ni tempesta. En tot cas, a partir de dilluns i dimarts de la setmana vinent, sí que a les tardes, per sort, podria començar aquesta convecció que és també típica de la calor, doncs a fer acte de presència i a les tardes deixar algun ruixat o tempesta. Sempre parlem de la zona pirinenca i prepirinenca. Fora d'aquí, sol, calor i el que dèiem, sense novetats i sense moviment meteorològic.
1: Perquè, Arnau, clar, del que fa més por del que expliques és que tu parles de dilluns i dimarts, però el que fa més por d'això, i quan deies on començar, doncs que hem tingut algun any doncs que la calor ha sigut extrema durant tot l'estiu, Això es podria allargar? És a dir, podríem estar parlant de molts dies aquestes temperatures?
0: Clar, el que ens preocupa més a tot el col·lectiu de meteoròlegs i climatòlegs és això, que en aquest cas, aquesta vegada, no se li veu un final clar. M'explico. No es veu una normalització termomètrica en els propers 10 dies. Això vol dir que probablement tinguem 4, 5, 6, 7 dies amb temperatures que les màximes poden superar els 39 o 40 graus. Per tant, són molts dies sostinguts de calor. Sí que a partir de dimarts, això s'ha de dir, ho hem de dir, a partir de dimarts, mica en mica, cada dia anirà baixant una miqueta. Però vindrem d'una inèrcia molt calenta, per tant, li costarà molt rebaixar aquesta temperatura. Llavors, probablement a finals de la setmana vinent, amb l'ajuda també de possibles tempestes de tarda, les màximes ja els hi costi arribar als 40 graus. Però clar, ens quedarem a 36, 37, 38, és a dir, tornarem a temperatures com les que tindrem avui. I estem parlant d'una setmana vista. Per tant, això és el que realment preocupa una miqueta més, aquesta persistència que no se li veu aquest final, però és que sobretot a l'interior de Catalunya, perquè és el que comentem. A partir de dilluns, dimarts, a les tempestes, a les tardes, als Pirineus poden fer acte de presència i això també farà rebaixar molt en aquella zona la sensació de calor. A la resta no, a la resta serà molt persistent. I és el que diem, a llarg termini sabem que podem fer poques previsions, però no veiem un final en aquesta situació. No es veu una pertorbació, no es veu una borrasca, no es veu un front. Per tant, bé, haurem d'anar-ho seguint. Però aquesta és la situació i és el que hem d'anunciar.
1: Sobretot, seny, responsabilitat pel que fa als incendis, també, el que dèiem, la precaució del de sempre, de no sortir doncs, en aquestes hores extremes de calor, si es va al sol, també doncs, tenir les mesures de protecció que calguin, i sobretot també demanem molt seny, de fet també aquesta setmana, mitja setmana, es va haver de córrer per un incendi en un camp al costat de la C25, a Sant Fruitós, al costat de la carretera, que a vegades penses, el primer que et penses és en alguna vorilla d'algun cotxe. Per tant, sobretot, tots siguem, no? Siguem conscients del que pot passar, perquè ara ja quan parlem d'incendis, ara ja no parlem d'incendis ni de, no sé, ni de quina generació ja estem parlant d'incendis, sinó que quan sents els caps dels serveis d'emergència ja parlen d'incendis que ja saben que no es podran apagar amb mitjans ni efectius ni terrestres. Per tant, hem de ser tots molt conscients del que pot passar.
0: Tal qual. No cal afegir gran cosa més. Al final estem parlant d'incendis de cinquena generació que tenen una capacitat i tenen el seu microclima tant d'expansió com de capacitat de cremar molt en poca estona. I tenim els boscos molt plens, molta densitat de bosc, plou menys que fa anys enrere, arrosseguem ja molts anys de que costa que la cosa es refredi i qualsevol cosa ara... Pues crema i crema molt. Recordem que a casa nostra tot el mosaic que tenim rural i de bosc, abans era pràcticament tot rural, eren tot camps. Des que va passar la filoxera i tot plegat es van anar abandonant tots els camps de vinya i ara és tot bosc. Llavors això també s'ha de tenir en compte. Aquesta massa forestal que ha crescut més d'un 50% els darrers 50 anys. Per tant, realment, tenim molta massa forestal.
1: Doncs escolta, que no passi res, creuarem dits i si et sembla bé ens emplacem a parlar doncs a divendres de la setmana vinent, Arnau. Que vagi molt bé.
0: I tant, molta precaució i bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Estàs barrejant tots els residus?
3: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
2: Mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
3: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus Ecoembes i Ecovidrio. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
4: Migdia Central, Eli Pagant.
1: Els propers dies, el 19, el 20 i el 21 de juny, Sant Joan de Vilatorrada es converteix en Sant Joan City. Quan parlem de Sant Joan City, parlem de la Festa Major Infantil de Sant Joan. Al darrere d'aquesta Festa Major hi ha l'entitat El Sidral i avui nosaltres hem convidat el Miquel Riera. Ell és membre d'aquesta entitat del Sidral, que és qui organitza aquesta Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada. Miquel, molt bon dia. Què tal? Com estàs?
5: Hola, molt bon dia, pues, com es diu, liadillo.
1: Ja. Això ho tenim a tocar. Això ho tenim a tocar perquè la Festa Major Infantil comença ja aquest divendres, 19 de juny. Miquel, què destaquem d'enguany de la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada?
5: Bé, doncs aquest any realment hi ha un munt de coses a destacar. Per començar, aquest any hem estrenat una app amb la qual això ens facilitarà la comunicació amb la gent que vulgui participar a la festa, amb el qual anirem penjant des dels actes, les informacions d'última hora, l'opció de poder comprar tiquets i material de merchandising a través de l'app. Després, aquest any, aquest cap de setmana, hem estrenat el videoclip del nou personatge de la Festa Major Infantil, el Xatu, amb el qual estrenem la cançó d'aquest personatge, i la veritat és que està sent un èxit de visualitzacions en aquests moments aquest videoclip. I a part d'això, trobarem novetats a tots i cadascun dels actes que es desenvolupin durant tot el cap de setmana.
1: Mm-hmm. Explica'm, parlem d'aquestes novetats. Miquel...
5: Bé, n'hi ha algunes que es poden desvetllar.
1: Ah, clar, les que es puguin desvetllar, les altres no. Exacte. No, clar.
5: Podem dir, que a part del tema de la creació d'aquest videoclip i de la cançó del Xatú, aquest any estrenem la banda dels Megabytes, és una banda musical que interpretarà les cançons pròpies de la Festa Major Infantil en directe i que l'estrenarem el divendres previ a la festa de la gran festa del confeti, que a més aquest any aquesta banda també estrenarà públicament i conjuntament amb la coral infantil de l'Escola Municipal de Música aquesta cançó del Xatú en directe, i que aquesta cançó porta incorporada una coreografia que ja estan practicant tots els nens i nenes de Sant Joan City a les seves escoles. Vull dir, això ja d'entrada només el divendres. El dissabte, aquest any, dintre del Correfoc, també hi haurà novetats amb els diferents espectacles, tant el d'inici com el de Cluenda, però sobretot hi haurà una novetat molt important, destacable però no desvetllable, el diumenge, l'acte, la festa de comiat de la Festa Major Infantil d'aquest any.
1: Uh-huh. I el que hem dit, sempre fins on es pugui desvetllar, perquè el que interessa, és que la gent vingui a Sant Joan i que descobreixo, que ho vagi descobrint. D'on surt aquesta idea d'aquesta cançó, d'aquest xatú, Miquel?
5: Doncs bé, la Festa Major Infantil sempre ha tingut uns personatges que formen part de la història i de l'ànima de la Festa Major Infantil, el Quico, el Sendo, la Superiaia, el Superpet, els Missatges, el Poli, que ens han acompanyat durant molts anys. L'any 2024 aquests personatges van decidir, els actors que feien aquests personatges van decidir que ja era hora d'agafar un retiro, i l'any passat va aparèixer un personatge nou, una intel·ligència artificial que ho sap tot, que es torna humana i que aterra a Sant Joan City per descobrir el que són les emocions. Al llarg de l'any passat, aquesta intel·ligència va anar descobrint algunes de les emocions i aquest any continuarà descobrint emocions, en aquest cas sobre la cultura popular, que és l'element que lligarà tota la Festa Major Infantil d'enguany.
1: Quan parlem de Sant Joan de Vilatorrada i quan parlem d'aquesta Festa Major Infantil, parlem d'una Festa Major amb un arrelament impressionant, Miquel. És a dir, podríem dir que sou el referent de les festes majors infantils de la comarca de ben segur.
5: Bueno, no sé si som els referents, probablement sí que som la primera. Estem ja per sobre de les 35 edicions de la Festa Major Infantil, amb el qual segurament ens converteix en la decana de totes les festes majors infantils que hi pugui haver-hi, no només a la comarca, sinó fins i tot a Catalunya. Nosaltres així n'estem informats. És una festa que ara ja anem a segones generacions, o quasi bé ja terceres, no? O sigui, pares doncs, que ara porten els seus fills a disfrutar del que ells havien disfrutat de petits. I això, doncs, bueno, la fa doncs, molt especial.
6: Jo parlàvem de les novetats, perquè és no, de les novetats a la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada, a Miquel, però ja n'hi han de molt, molt tradicionals, perquè, clar, la cercavila de colors, la pluja de confeti, són activitats que reuneixen molt, molt, molta gent, i no només de Sant Joan, sinó també de la comarca.
5: Sí, mira, aquests dies estem fent el repartiment dels tiquets. Aquest any hem fet 2.000 tiquets, que són els tiquets que es reparteixen de forma gratuïta, no només als nens del poble i a les escoles del poble, també en fem a l'acte previ de la Festa Major Infantil, que és la visita a les escoles per anunciar que s'acosta la festa, i que ja fa dies doncs, que des de l'Ajuntament ens van reclamant els tiquets perquè ve molta gent de fora a buscar tiquets per poder assistir als diferents actes. Repeteixo, són tiquets gratuïts, cap nen o cap nena es quedarà sense accedir a la festa per tenir o no tenir tiquet, però sí que és una manera de donar-hi un cert valor i que els nens i nenes entenguin doncs, una miqueta el que representa aquesta festa. Però sí, sí, tenim molts actes tradicionals per descomptar.
6: Si te'n dic un, quin escolliries tu, Miquel? Ja sé que això és molt difícil perquè és allò dels tres fills que tinc, quin és el que més t'estimes, Però, Miquel...
5: A mi, jo sóc un gran fan de l'espectacle de Cloenda del Correfoc. Per mi, fa anys... vam convidar a la directora general de la Catalunya Central de Cultura a veure el correfoc de la Festa Major Infantil i quan va acabar allò que parlant amb ella em diu Miquel, m'has enganyat. Dic, què passa? Dic, tan malament ho hem fet. Diu, no, tu em vas dir que vindria a veure un correfoc i realment he vist un gran espectacle amb música en directe, amb cantants en directe, amb intervencions de tots els nens i nenes que cremen la seva pirotècnia del bestiari, tot un espectacle teatral de carrer amb la força que representa el foc per mi. Per mi personalment, segurament que per altra gent serà una altra.
6: Uh-huh. Recomanacions, Miquel, que la gent miri el programa d'actes, que triï, que remeni i que vingui a participar a partir de divendres i fins diumenge en alguns o en molts d'aquests actes de la Festa Major Infantil.
5: Sí, i aquest any ho tenen d'una manera molt fàcil,
6: sí?
5: Que és descarregar-se l'aplicació de la Festa Major Infantil, vull dir, disponible, com diuen, per Androns i iPhones, i que l'únic que han de fer és descarregar-se, registrar-se, i no només tindran la informació, tota la informació de la Festa Major Infantil, tota la informació de les novetats que apareguin i que cal que la gent estigui informada de l'últim moment, sinó que podran tenir un accés molt més ràpid, ja que podran adquirir coses a través d'aquesta mateixa app, i sobretot fer-se socis d'una campanya que hem engegat enguany que es diu Soc Imprescindible. És una campanya amb la qual busquem la col·laboració de la gent que participa a la festa amb un suport econòmic i que cada nen i nena que es fa imprescindible de la Festa Major Infantil al Sidral li regalem un kit, una caixeta, amb el qual hi ha tot un diferents elements que haurà de fer servir al llarg de tota la Festa Major Infantil.
6: Clar, perquè dèiem, i el Miquel, quan jo li demanava si era un referent, deia són moltes edicions d'aquesta festa, arriba la seva 37a edició, que es diu de pressa d'aquesta Festa Major Infantil, i ara deies això, clar, econòmicament, com ho feu? Perquè, clar, l'entitat que hi ha darrere sou vosaltres, sou el Sidral, però com ho feu per poder, doncs, que hi faci 37 anys aquesta Festa Major Infantil?
5: Doncs, com es diu en català, mans i mànigues. Vull dir, evidentment que l'Ajuntament fa una aportació no només econòmica important, sinó també amb infraestructures, cosa que sense aquesta aportació de brigada de policia local, de protecció civil, de tècnics i tècniques de l'Ajuntament seria impossible, però no arribem, no arribem. La Festa Major Infantil és una festa amb un pressupost molt elevat, perquè les coses també han canviat molt amb els últims anys, i llavors necessitem la col·laboració de la gent, doncs, que participa a la festa. Tots els actes són gratuïts, i llavors, senzillament, el que demanem a les famílies és que aquelles famílies que tenen un nen feien una aportació de 20 euros per, com a socis de tot l'any, o aquelles famílies que tenen de dos o més fills que feien una aportació de 30 euros durant tot l'any, no? La suma de moltes aportacions ens ajusta i ens fa arribar pressupost, però també el fet de la quantitat de gent que atraquem als comerços i als establiments del poble, a les empreses que els hi demanem no només calerons, sinó que ens deixin una grua, que ens deixin uns camionets, i que per sort tenim molt bona resposta i que n'estem molt contents. I sobretot, i encara que soni molt malament dir-ho, que el bar funcioni. Vull dir que el bar que muntem a la gent del Sideral i la gran quantitat d'esforços que esmercem funcionin i fem caixa per poder pagar la festa.
6: Perquè quanta gent formeu al Sideral, Miquel?
5: Bueno, al Sideral podríem dir que hi ha, per una banda, un grup de sobre unes 20 persones amb les quals són les que tenim més o menys diguem-ne la feina diària de reunions, d'organització, però sort en tenim de que els dies de la Festa Major Infantil més de 100 persones col·laboren activament en que poder tirar endavant la festa.
6: Doncs queda apuntat a les nostres agendes a partir d'aquest divendres, dissabte i diumenge, doncs, una nova edició d'aquesta Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada. Miquel, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies, i només dius que, sí, sisplau, entreu a Sant YouTube, busqueu el vídeo del xato, perquè us heu d'aprendre tots i totes els que vingueu a Sant Joan Cita i la coreografia, i heu de veure un vídeo que segur que us engrescarà, va dir.
6: Doncs vinga, ara el busquem i ens aprenem tots aquesta coreografia que deies. Miquel, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
6: I que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
5: A reveure.
4: Migdia Central.
3: No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
7: Ahora que deja seca mi vida.
3: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem. Dotar a l'empresa de les millors eines per a la digitalització s'ha convertit en un factor clau per l'èxit del negoci. La nova generació de solucions de gestió, SAGE 200C i SAGE 50C, són l'aliat ideal per impulsar el creixement de la PYME. No ho dubtis i connecta el teu negoci a l'èxit empresarial. A Control Group som especialistes en la implementació de les solucions de SAGE des de 1986, el que ens ha dut a ser reconeguts com el millor partner nacional. Visita el nostre web Control Group o truca'ns al 93 877 0303 i connecta amb el futur de la gestió empresarial. Control Group. Més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
8: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
9: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
10: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
11: Uau!
10: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
12: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
13: Migdia Central, Eli Pagan.
1: I en aquest Migdia Central, ja ho saben, ens agrada repassar les estrenes cinematogràfiques de la setmana i per això tenim cada divendres en aquest programa a l'Arnau Vilaseca. Què tal, com estàs?
14: Molt bon dia, què tal, com estàs?
1: Avui és més esportiu l'Arnau, eh?
14: Sí, ja s'acaba això, ja s'acaba.
1: S'acaba per vosaltres. Pels pares ho tenim més complicat, a partir d'ara, però bé.
14: Bueno, ja us els hem cuidat durant mesos.
1: Va, anem a parlar de cinema. I avui, oh, mira, és que a mi m'agrada molt Toy Story.
14: A mi també.
1: Són unes supergrans pel·lícules i segurament hi ha alguna de més, no?, de més fluixeta que de les altres, això com totes, però són 5 Toy Stories, eh?
14: La cinquena, i hem de comptar que igualment no fa gaire van estrenar Lightyear, que era una pel·li només de Buzz Lightyear, seria ja la sisena pel·li del món de Toy Story, sí.
1: Doncs vinga, anem a escoltar aquest tràiler d'aquest Toy Story.
15: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
16: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡He envenenado a la dama de honor! ¡Ah!
17: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
15: ¡Gracias, gracias!
18: ¡Hola! ¡Soy Lelipar! ¡Vamos a jugar!
19: ¡Oh! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
20: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
21: Vale.
22: Quiero hablar contigo, aparato.
23: Por favor, llámame, Lily.
22: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y ni siquiera me estás escuchando.
23: Te lo traduzco al inglés. Mira.
24: Now look here, me and the toys are working all summer.
23: ¿Y ahora en español?
24: Los gemelos bordan al otro lado de la calle. ¿Qué?
25: Yo me pido detrás de la cómoda.
24: Woody.
26: Sí, hola.
22: ¿Está la cosa tan mal por ahí para los juguetes como dicen?
26: Cada día encontramos a más juguetes abandonados.
25: ¡Es el fin!
22: La tecnología también ha invadido nuestra casa.
26: No sé qué decirte, Jesse. Los juguetes sirven para jugar, pero la tecnología sirve para todo.
22: Bonnie me está dejando por un aparato.
26: Hay un amigo en mí. He venido lo antes posible.
27: ¿Por qué llevas un vestido, Woody?
26: Esto es un poncho, Forky.
22: Alguien necesita un rotum marrón.
25: ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
26: ¡Oye! ¡Tengo el son de paz!
25: ¿Cuánto tiempo sin verte, vaquero?
22: ¿Eres un anciano de juguete?
26: ¿Qué?
27: Se cree que eres un anciano porque estás calvo, Woody.
22: Bonnie necesita ayuda de alguien que sea de su mismo siglo.
23: ¡Hasta luego, juguetes!
26: Hay un amigo en mí.
25: Necesitaremos refuerzos.
26: Hay un amigo. Venga ya. Cuando
25: escapamos
26: a la vida del baño.
25: Nuestra misión en este planeta es hacer felices a los niños.
26: Lo que te digo debes recordar.
22: Bonnie aún nos necesita. ¡Vamos, perdigón!
27: Tú quédate aquí, yo iré con ellos.
25: No me crees capaz de hacerlo.
26: Porque hay un amigo en mí.
25: Bonito poncho. Me encanta verlos pelear otra vez.
26: Ya te digo.
1: Jo crec que sempre és una bona opció.
14: A mi m'ha sorprès perquè esperava poquet. Sí, perquè les seqüeles de Pixar, encara que n'hi hagi que estan molt bé, sí que em sembla que t'han deixat estar bastant a una segona línia respecte a les originals. Em sembla que tota la trilogia inicial de Toy Story, especialment la primera i la tercera, són boníssimes, que la quarta segurament s'alinea una mica amb la segona, que està bé, i esperar una miqueta poquet. No sé, del revés 2 tampoc a mi no em va fascinar, les seqüeles de Monstruo S.A. tampoc, llavors... Però m'ha sorprès, m'ha agradat que faci una cosa, mira, que justament també feia del revés, que és adaptar el món original als nous temps. Recordem que l'antagonista del revés era l'emoció de l'ansietat, i aquí aquí el que ens trobem és que el nou antagonista, i aparentment, de la nova pel·li de Toy Story és, doncs, aquesta tauleta que arriba a les cases i...
1: les pantalles,
14: i que, exacte, i que té un discurs potentíssim d'alguns moments, doncs, els que la nena protagonista d'aquesta pel·lícula és una nena molt imaginativa, que encara juga molt amb les joguines, i que es troba que ja no sap sociabilitzar perquè tota la resta de nens, doncs, es dediquen simplement a tancar-se a l'habitació amb les seves pantalles, i té moments visualment molt potents de veure cada una d'aquestes habitacions només il·luminada per les seves pantalles, exacte. I llavors, doncs, estem davant d'això, una pel·lícula una mica crepuscular, en el sentit de cada vegada la gent juga menys, aprèn menys a jugar, i és una mica, doncs, no deixa ser una pel·lícula sobre l'amistat, sobre intentar aconseguir salvar aquesta nena quan... en aquesta mateixa protagonista també li arriben les pantalles, aviam si aquesta nena pot aconseguir fer-se amiga d'algú altre, i una cosa, doncs, que no deixa ser el discurs de la mateixa pel·lícula, que és de com aquestes joguines s'enfronten al pas del temps, i recordem que al final Toy Story, la 1, no deixa de parlar també de com passa el temps, de com una joguina que és un cowboy que representa la cosa clàssica dels Estats Units és suplementat per una joguina que representa els Estats Units moderns, que és un astronauta, etc. I això passa al llarg de totes les pel·lícules. A mi em sembla que Toy Story aconsegueix el seu pic a la tercera, que és, doncs, el moment en el que el nen se'n va a la universitat, que ha de llançar les joguines, i tot aquest com ells mateixos afronten el ja no ser útils, el ja no... que ningú depengui d'ells, doncs com afronten això, i en aquest cas és com afronten, doncs, un món en què ja ningú els ni sé ells. I estem davant, doncs, d'això, una pel·lícula amb un discurs bastant, bastant potent dels temps actuals. I ho demostra que pràcticament durant tota la pel·li tenia a la filera al costat una mare que va anar amb el seu fill i es va passar tota la pel·lícula amb el mòbil.
1: En sèrio? Sí. La mare?
14: La mare.
1: Mare meva.
14: La mare. Sisplau.
1: Llavors, de veritat? Sí, el missatge no el va entendre. Llavors.
14: El missatge, però no sé si ja no l'escoltava. Llavors, no vull ara caure en moralismes, però clar, vull dir...
1: Que sí, que tens tota la raó amb això.
14: Crec que una grandíssima manera d'aconseguir que tots aquests nens, pues que és inevitable, que els temps passen, vull dir, ara ho menciones, vull dir, que soc professor, també ho veig amb els meus alumnes, i cada vegada, evidentment, tots tenen pantalles abans, tots creixen abans i tots són adolescents abans, i que una grandíssima manera d'intentar conscienciar també és d'una forma molt imaginativa, com és el cinema, i intentar apel·lar a tot aquest públic. I em sembla que la pel·li està molt bé.
1: A veure si serveix d'alguna cosa.
14: I que està en català, també.
1: Molt bé. Doncs que sàpigues que a mi m'agrada molt, eh? He plorat jo Toy Story, que s'ha
14: ara... Mira, em vaig emocionar ahir quan la vaig veure, aquesta cinquena. Sí.
1: Doncs ara ens anem a... És una sèrie, això, eh?
14: És sèrie.
1: Sèrie amb Javier Bardem com a protagonista. Fa una mica de por, eh? Javier Bardem en algunes imatges d'aquesta sèrie. És Cape Fear, es diu així?
14: Cape Fear, el Cabo del Miedo.
1: Vale.
0: Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuál es tu peor miedo?
2: Max Cady ha salido de la cárcel.
4: ¿Y qué tiene que ver con nosotros?
2: Ha cumplido 17 años por un crimen que no cometió.
0: Fuiste su abogada.

0: què tal?
1: Una mica polaritzat estic amb aquesta sèrie. Tinc diverses opinions. El Cabo del Miedo és original, la sèrie. És una sèrie de 10 episodis que, si no m'equivoco, de moment n'han sortit 4.
0: El Cabo del Miedo no era una pel·li, també? O
1: era una pel·lícula. Aquí vaig. Que no és original. Tot comença amb la pel·li d'El Cabo del Terror, que és del 62, amb Gregory Peck i Robert Mitchum, i la pel·li que jo crec que fa de saltar aquesta història a la cultura popular, que la d'en Gregory Peck i Mitchum ja era molt famosa, però amb la que salta és amb la pel·li d'El Cabo del Miedo del 91, dirigida per Martin Scorsese, on el que és el personatge ara de Javier Bardem, aquest antagonista, aparentment, encara que potser els antagonistes són els altres, era Robert De Niro, que per allà també hi havia Nick Nolte, i ara ens trobem, doncs, que el personatge de De Niro l'interpreta Javier Bardem, i que la parella d'advocats, que eren els advocats del personatge de, al seu moment, de De Niro, aquí de Bardem, doncs estan interpretats per Amy Adams i Patrick Wilson, que són, doncs, els que, sent els seus advocats, l'envien a la presó sent ell innocent. I a partir d'aquí, el moment...
0: I sabent-ho.
1: I a partir d'aquí, el moment en el que ell marxa de la presó, doncs estem davant d'una pel·lícula de venjança en la que Bardem, doncs, no deixa d'interpretar un personatge que podem... que entra de, conjuga molt amb els personatges de la cultura pop de psicòpata, tenint ell, igualment, tota la raó amb el cas de que era innocent. Però, evidentment, estem davant d'un personatge absolutament estrambòtic, absolutament exagerat, que segurament és el que falla una mica en la pel·li de Scorsese, perquè De Niro ho feia superbé, però De Niro, sent tan recarregat com a vegades era, doncs, cap a la part final, doncs, era el més estrambòtic possible, i aquí estem una mica davant del mateix de Bardem. A mi em sembla que igualment és una pel·li molt seductora, molt elegant, produïda aquí també una altra vegada per Scorsese i també per Spielberg, i crec que de les coses que millor funcionen és tot el que és la cosa visual, la part de producció, que estem davant d'aquesta de la part profunda del sud dels Estats Units, la societat caribe, l'estètica de les dècades dels anys 50-60, de les residències elegants, dels Estats Units benestants, i a mi em sembla que visualment és increïble. Sí que és veritat que igualment té una cosa que li llasta molt, que és el simple fet, doncs, que és una sèrie de televisió. Que és que era una història que funcionava molt bé en 1:40 o en 2 hores, i aquí, en canvi...
0: L'hem allargat, eh?
1: L'hem allargat en 9 hores, perquè són 10 episodis que seran de 50 minuts cada un d'ells. I al final, doncs, tot això no deixa de recrear-se en flashbacks d'ella a la presó, de recrear-se en drama familiar, i recrear-se en una cosa que és que la gràcia del Cabo del Miedo és... un antagonista absolutament psicopàtic, absolutament estrambòtic, però que mentre va avançant la història entenem que igualment ell té la raó i que els dolents segurament són els altres, que és una família absolutament pedant o absolutament desquiciant, que fan moltíssima ràbia, però clar, tanta ràbia al llarg de segurament, doncs, aquestes 9 hores
0: pesa,
1: i segurament crec que igualment agradarà pel simple fet, doncs, que aquest mateix model de sèries, que és el que tenim ara, que està tot molt allargat, està funcionant i està agradant igualment. Per tant, a mi em sembla que la sèrie està molt bé visualment, que té moltíssimes coses positives i que li pesa, doncs, el mateix que li pesen a tantíssimes altres sèries que es fan avui dia, que igualment funcionen. Per tant, em sembla que no deixa d'estar una mica, doncs, en la línia del que tenim avui dia.
0: Doncs ara ens anem a Viva, eh?
1: Ara en parlàvem, la pel·li de l'Aina Clotet.
0: Doncs vinga.
2: Bienvenida. Who wouldn't like to live 120 years?
3: Igual somos unos soñadores, but we're not the only ones.
4: Tu primo, es que no sé qué le está pasando, pero se está como obsesionando conmigo.
5: Yo sí noté como electricidad.
6: Tengo mucha ansiedad, me cuesta mucho dormir.
7: No te preocupes, todo ha pasado ya.
8: Pero es como que me asfixio, ¿sabes? O sea,
9: mira, una crisis es normal.
10: No estoy en crisis, ¿vale? Déjame tranquila de una vez.
11: La vida es esto. Es imposible no vibrar con nadie más.
12: ¿Qué te pasa?
13: Que necesito estar sola.

0: tienes toda la vida por delante.
1: Tú también tienes toda la vida por delante.
2: Ay, estas moscas, qué asco. Malditas moscas asquerosas.
0: Vale, adiós. Gracias, mamá. Nos llamamos, ¿eh?
3: Una gran Aina Clotet.
4: Grandíssima Aina Clotet, per partida nada i doble, però triple, realment, per aquesta direcció, està guió i està actriu protagonista, que va arrasar a Canes perquè va presentar la pel·lícula no a Secció Oficial, però sí a la Setmana de la Crítica, i va guanyar a millor pel·lícula de la Setmana de la Crítica. Aina Clotet, que cau de peu perfecte a una cosa que aquí he explicat ja moltíssimes vegades, que és aquesta situació de cinema que s'està fent actualment a nivell nacional, és a dir, cau, doncs, de cop a un brou de cultiu d'inspiradíssimes autores elegants, neorealistes, feministes, que troben lloc a tot allò que se'ls havia negat prèviament, que se'ls havia negat, doncs, un espai que és, doncs, tot de mares, adolescents, nenes, tot de dones, doncs, perdudes en un món que no està preparat per elles, però que troben, doncs, en la solidaritat la millor manera de sobreviure-hi, així com també, doncs, de reformular les jerarquies socials i les mirades presta alertes. En el sentit de Viva, doncs, partint bàsicament d'un futur en el que la Nora, una dona totalment a les portes dels seus 40 anys, enfronta, doncs, el retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, i veurà, doncs, trontollar tots els seus plans quan irrompeix el jove Max, un noi de 23 anys. A mi em sembla que Viva, que és una pel·lícula que té un gran ressot constantment de frases grandiloquents, que tot pesa, que tot és emotiu, que tot el que importa, tot el que es diu i el com es diu i tot el que passa i el com passa, és una pel·li que es troba molt entre la comèdia i el drama, i que entre aquesta comèdia i aquest drama troba un espai, doncs, per dialogar sobre la por, sobre el desig femení, que pot ser tan elegant en el seu sentit de drama com brutal en el seu sentit de comèdia, i que a mi em sembla que igualment, entrant, com dic, de peu en tot aquest brou de cultiu de directores nacionals, sí que em sembla que igualment aconsegueix ser diferent, que és una cosa que jo havia criticat alguna vegada quan trobàvem, doncs, pel·lis que repetien la fórmula. Sí que em sembla que aconsegueix ser diferent, que aconsegueix ser divertidíssima i a la vegada tenir un repòs de crítica social o de cosa tremendament emotiva. I com dic, doncs, que em sembla que igualment sí que segurament pot resultar una mica hermètica en algun moment o peculiar, justament per com actuen els protagonistes, però em sembla una grandíssima pel·lícula amb una protagonista que està en absoluta caiguda lliure, caiguda en picat, que ho cremaria tot, ho arrasaria amb tot, i aquí, doncs, no deixem d'estar davant de les seqüeles psicològiques de la malaltia i com pot arrasar amb tot el que es troba pel mig.
3: Doncs aquestes són les estrenes cinematogràfiques. Recomanem, doncs, a la gent que pugui, no?, que vagi, doncs, al cinema sempre aquest cap de setmana, i fins divendres.
4: Que vagi molt bé.
3: Gràcies.
5: Adéu. Migdia Central, Eli Pagant.
3: Vuit minuts i la una del migdia. Què tal, Joan?
6: Hola, bon migdia.
3: Ja ha retornat a la calor?
6: Sí. Bé, aquí dintre s'està bé.
3: Aquí dintre està molt bé.
6: No hi ha queixa, no hi ha queixa.
3: No hi ha queixa, bé, tenim la temperatura fresqueta.
6: Sí.
3: Què tal, Joan? Tot bé?
6: Doncs molt bé, sí. Aquests dies als teatres manresans, doncs, hi ha els festivals de final de curs, d'escoles, instituts, escoles de dansa, graduacions, no? Ara,
3: veritat,
6: que s'ha posat de moda això de les graduacions, em sembla que ja els petits també ja quasi es graduen.
3: Jo crec que la meva, mira que ja és gran, eh? Jo crec que també ja s'ha graduat de tot, eh? Bueno, del que li toca, eh? Ahir teníeu medicina, em sembla,
6: ahir,
3: no?
6: Ahir teníem medicina, i després avui tenim aquí al conservatori els de l'institut, els del Peguera, que fan dues graduacions, i en fi, és un operai, això, yeah. I festivals de final de curs i d'escoles de dansa. Però avui, entremig, a la sala gran del Cursal, l'última obra de teatre d'aquesta temporada, d'aquest primer semestre, que és aquesta Vania, aquesta adaptació d'aquest clàssic de Chekhov, que té la característica que tots els papers, mai més ben dit, tots els papers de l'auca els fa el Joel Joan, i pel qual tenim dues entrades per donar a la persona que truqui i ens endevini la pregunta. I si et sembla, ho fem,
3: sí,
6: i així
3: sí,
6: ja estarà.
3: Espera, que em sembla que ja la tenia punxada, llavors passen coses rares. Aviam que ho tingui tot bé.
6: I que no se'ns escapi el nom, com el divendres passat, que vam estar a punt de...
3: Sí, exacte. Espera't. No l'hem dit. No l'hem dit. Vale, avui divendres, vale? Per tant, torna a ser un avui per avui. Avui divendres, a les 8 del vespre, el Cursal es presenta a Vania, aquesta obra que abans deia el Joan, amb el Joel Joan. Obtindrà dues entrades per veure l'última obra de la temporada. La primera persona que ens truqui al 93-872-2637, 93-872-2637, i ens digui qui és el director d'aquest muntatge. Tenim, com sempre, tres opcions. A, Josep Maria Pou; B, Nelson Valente; C, Julio Manrique. 93-872-2637, avui a les 8 del vespre, al Cursal, aquesta Vania amb Joel Joan. I ens han de dir qui és el director. A, Josep Maria Pou; B, Nelson Valente; C, Julio Manrique. 93-872-2637. Ens queden 6 minuts per arribar a la 1 del migdia. Jo deixo la línia oberta, per tant, que la persona que ens truqui i ens digui qui és el director d'aquest muntatge. Si el Pou, si el Valente o si el Manrique. Aquest Vania de Joel Joan avui, avui divendres, 19 de juny, a les 8 del vespre. I encara que no teniu programació, encara queden cosetes, per això?
6: Sí, sí, encara ens queda la nit de musicals, el dia 9. Aquesta ja és una tradició que per aquesta època, doncs, gent de Manresa i de la comarca, doncs, gent que estan ja triomfant amb grans musicals, doncs, es reuneixen a Manresa per fer aquesta nit de musicals amb el Didac Flores de Cardona, i per tant, doncs, tot a punt perquè aquest dia, doncs, sigui un bon concert de nit de musicals, amb musicals de tots els estils, des de Walt Disney, en fi, els més clàssics.
3: Això ja està, les entrades també ja es poden?
6: Sí,
3: això ja
6: sí,
3: hi són,
6: ja està a la venda.
3: Ai, com va anar dissabte?
6: Dissabte la venda.
3: Ara pensava, sí, anava dient això, que quan penso d'entrada se m'ha encès la llumera de que veu començar.
6: Vam començar la venda, els abonaments, que va anar molt bé, es van vendre gairebé 800 abonaments del toc de teatre, 300 del toc d'òpera, i del toc obert també se'n van fer molts, i la programació en general de tota la resta de la programació, hi havia alguns espectacles que ja estaven a la venda, com és els de la Festa Major, amb el Joan Pera i Los Diablos, i també del concert aquest del recordant el concert de Lluís Llach de l'any 76. Però van això, prop de 70 propostes, algunes ja han despertat molt interès, altres aniran més a poc, hi han espectacles per tots els gustos, hi han espectacles, doncs, per nens i nenes, com el Fil Invisible, que és potser el més recomanable amb la Míriam Tirado, del qual ja en vam fer dos funcions, i ara en fem dues més. També a nivell de circ hi han bons espectacles, a nivell també de dansa, hi ha la companyia amb el Pelo, que és una companyia de gran tradició dins el món de la dansa contemporània a Catalunya, i que triomfa per tot el món. Funcions de les quals en fem terceres funcions, com és una idea genial, o com és els amics, com anirem això, perfectes desconeguts, aquesta història d'uns amics que es reuneixen i deixen els mòbils i llegeixen el que va passant en els mòbils al llarg de la trobada, del qual s'han fet una pel·lícula que segur que molts oients l'han vista o els hi sona això. I per tant, doncs, contents de la bona engegada. Mentre esperem si algú s'anima a trucar,
3: sí,
6: i hem parlat
3: de Josep, línia oberta,
6: De Josep Maria Pou. No és el Josep Maria Pou, però sí el Josep Maria Mestres, que a la fi, que hi va ser
3: nomenat
6: director del Teatre Nacional de Catalunya, i ens fa molta il·lusió que una persona, doncs, com el Josep Maria Mestres, no és vegenc perquè és de l'Anoia, Calaf, però en tot cas
3: tenim a tocar.
6: El tenim a tocar. votar i que, per tant, doncs, gent de... i altres candidats que hi havien, doncs, també alguns eren de comarques properes, i, per tant, que sigui ell el director d'aquests propers 4 anys ens fa també molta il·lusió. És una persona molt, molt propera, molt fàcil de parlar, i que ha vingut al Cursal i al Conservatori amb diferents espectacles, i, per tant, doncs, des d'aquí també felicitar-lo per aquest nomenament. No sé si s'hi van presentar 50 persones, i aquest procés, doncs, que va acabar això ahir amb de tres, doncs el Josep Maria Mestre és el que n'ha sortit escollit.
3: Ens queda un minut. 93 872 26 37, si volen anar a veure Bània del Joel Joan avui al Teatre Cursal, ens han de dir qui és el director d'aquest muntatge, si Josep Maria Pou, si Nelson Valente o si ser Julio Manrique. 93 872 26 37. Jo deixo la línia oberta fins a l'últim moment. Escolta, Joan, i de tot el que s'ha d'aquests espectacles, a banda dels de Festa Major, que ja estaven que ja es podien comprar entrades, algun que hagi destacat més que d'altres? Perquè sempre hi ha algú que dius, mira, aquest, les entrades marxen més ràpid.
6: Sí, per una banda, els Catarres, no? Que tot i que el concert dels Catarres serà el mes de desembre, s'han venut ja gairebé més de 400 entrades. La Look Big Band també s'han venut 300 entrades a nivell de música, i també la novena sinfonia de Beethoven, de l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat, que també s'han venut ja més de 400 entrades, i, per tant, potser aquests serien els més destacables.
3: Doncs escolta, Joan...
6: I anirem parlant els propers divendres, sí, encara
3: estarem uns quants dies d'aquí. Uns quants dies de calor, perquè com que més estem bé aquí a fora, no, però aquí s'està bé. Escolta, Joan, bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana i fins divendres.
3: Passa per l'ombra, sobretot. Sí. Adéu-siau. 20 segons i la 1 del migdia. Acabem les notícies i a continuació el passeu amb l'Aina Font. Adéu-siau, molt bon cap de setmana, i el que dèiem, sobretot, precaució per la calor que ens espera, especialment a partir de diumenge i al llarg de la setmana vinent. Adéu-siau, la 1, notícies.
7: És la 1 a mediodía en Canàries. Primera reacción del PP al informe de la agencia tributaria sobre Alberto González Amador y los 4 millones de euros que presuntamente facturó a Quirón Prevención. Acaba de decir Miguel Tellado, portavoz del PP, que González Amador, pareja de la presidenta madrileña Ayuso, es un particular. Julia Molina, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Pese a la beligerancia del PP ante los casos de corrupción del gobierno, Génova no quiere entrar a valorar que la pareja de Díaz Ayuso lograse 4,4 millones de euros de Quirón en sus primeros años de relación con la presidenta. Aluden a la misma fórmula con la que se han escudado otras veces.
9: Estamos hablando de un caso de un particular que el particular debe aclarar en sede judicial, y por lo tanto creo que no afecta en nada a la administración de la Comunidad de Madrid.
8: Palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, desde Alicante, que habla de Alberto González Amador como un empresario que tiene que arreglar cuestiones con Hacienda y defiende que su situación no afecta a Isabel Díaz Ayuso.
7: 19 países de la Unión Europea acaban de firmar una carta en la que piden ya que se pongan en marcha los centros de deportación de migrantes en situación irregular a terceros países. España se queda prácticamente sola en el rechazo a esta medida. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La política migratoria se ha convertido en uno de los asuntos recurrentes de las reuniones informales que los líderes celebran en los márgenes de estas cumbres y que reúnen a mandatarios que, más allá de su color político, comparten una visión común. En este caso, la dureza en política migratoria. Dinamarca e Italia han vuelto a convocar esta mañana casi una veintena de líderes, una reunión que da como resultado esta carta en la que 19 países piden avanzar lo antes posible en la creación de estos centros para ofrecer resultados concretos a la ciudadanía. Entre los firmantes, además de los países que impulsan la misiva, se encuentra Bélgica, Austria o Países Bajos. Una defensa de la que se sale España, que es prácticamente la única voz discordante en esta materia. Los líderes hablaron ayer de migración, Sánchez o Meloni expusieron su visión en política migratoria. Fuentes de Moncloa niegan un choque entre ambos líderes, hablan de intercambio de opiniones.
7: De vuelta a España, en Elda, Alicante, 3 jóvenes han sido detenidos, acusados de agredir sexualmente a una chica en el primer día de las fiestas de moros y cristianos. Radio Elda, Juanma Sánchez.
11: La Policía Nacional ha detenido en Elda a 3 jóvenes de entre 20 y 25 años por una presunta agresión sexual ocurrida durante las fiestas de moros y cristianos. Según la denuncia, los hechos se produjeron el 29 de mayo en una vivienda particular donde la víctima aseguró que había consentido mantener relaciones con uno de los jóvenes, pero no con los otros dos. Tras salir de la vivienda, acudió a un centro de salud donde se activó el protocolo de agresión sexual. La denuncia se formalizó el pasado 6 de junio y la investigación investigación culminó con las detenciones.
7: Y en Euskadi, un dato llamativo del Deusto Barómetro, que se acaba de publicar, más de la mitad de la población vasca está de acuerdo con la prioridad nacional en caso de colapso de los servicios públicos. Radio Bilbao, Gonzalo Loza.
12: Un 52% de la población vasca estaría de acuerdo en este hipotético caso de colapso, que a juicio de los autores del Deusto Barómetro no es la situación actual. María Silvestre es su directora.
13: Porque

0: recarregables, discrets, de tot tipus, també amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
1: Ahora que deja seca mi vida.
0: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem. Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
2: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
3: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som divendres 19 de juny. I avui centrarem el Passeu-Passeu a parlar d'una cita que ja s'ha convertit en un referent per al debat, la reflexió i la generació de coneixement. La Universitat Catalana d'Estiu a Manresa, que del 25 al 27 de juny celebrarà la seva 8a edició amb un tema de màxima actualitat. Població i recursos, un equilibri molt fràgil. Durant 3 dies, experts de diversos àmbits reflexionaran sobre alguns dels grans reptes que té Catalunya al davant. El creixement demogràfic, l'habitatge, la salut, l'energia, l'aigua o la qualitat democràtica. Una edició, la d'enguany, que a més serà gratuïta i oberta a tota la ciutadania. Per parlar de tot plegat, avui, al Passeu-Passeu d'aquest divendres, ens acompanyen el Joan Vila Marta, regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement de l'Ajuntament de Manresa. Com estem, Joan?
1: Bé, molt bé.
0: Ja t'estàs convertint en un habitual dels divendres del Passeu-Passeu.
1: Ja em portaré la cadira.
0: Ja, segur que estaràs més còmode. També tenim al costat del Joan Vila un altre Joan, en aquest cas Joan Maluquer, que és el president de la Universitat Catalana d'Estiu. Què tal?
2: Molt bé, bon dia.
0: Molt bé. A l'altra banda tenim, començant pel final, el Manel Villaplana, que és el vicepresident de GEST. Com estem,
3: bon dia,
0: Manel?
3: Bona tarda.
0: Bon migdia. I al meu costat tenim la Dolors García Pérez, que és la cap del Servei d'Urgències del TAI de Manresa, que el proper divendres, és a dir, d'aquí una setmana, al matí, seràs una de les ponents de la taula rodona titulada L'augment de la població d'edat avançada i el manteniment personal de la salut. No ens quedem curts.
4: No ens quedem curts i encantada d'estar aquest divendres avui aquí i divendres de la setmana que ve amb tots vosaltres.
0: Tinc moltíssimes ganes que m'expliqueu una mica com es cou, no?, la programació de la Universitat Catalana d'Estiu, com s'escullen també les dates i els llocs on es fan les taules rodones i les ponències. És a dir, avui som aquí per presentar una nova edició que arrencarà d'aquí menys d'una setmana, però a quan ens hem de remuntar per saber des de quan fa que l'esteu preparant, aquesta 8a edició que es farà a Manresa?
1: Començo?
0: Obrim micros.
1: La Universitat Catalana d'Estiu, que com bé has dit, és la 8a edició que fem.
0: A Manresa.

0: Manresa, jo crec que té diverses potes que són interessants. D'una banda, òbviament, és el fet de poder tenir una antena de la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa. Jo crec que aquesta és essencial. I que, d'alguna manera, quan nosaltres definim els continguts o definim què és el que volem tractar, ells es posen en marxa, i després en Joan ja ens ho explicarà com funciona, però tenen un estol de gent que poden trucar i que, evidentment, acreditant-se com s'acrediten amb la Universitat Catalana d'Estiu i el prestigi que ella té, doncs, evidentment, la negativa és poca. I, per tant, podem sempre disposar de gent de primer nivell, que això ens va molt bé. Abans, històricament, es feia el Paraninf de l'Institut Lluís de Peguera. El Paraninf plantejava algun dubte, com per exemple el tema de la climatització. És bàsic, És a dir, l'entorn és idíl·lic, però és un lloc que no està climatitzat i per tant havíem de forçar aquesta climatització i això suposava un dispendi addicional molt interessant que nosaltres pensàvem, i crec que el temps ens dona més o menys la raó, de que podíem dedicar aquests recursos a portar encara més contingut, que al final és el que la gent valora. I això és el que vam fer, aquesta migració cap a la Plana del Lom. Un cop hem estat a la Plana del Lom, doncs amb les reunions que anem fent, que són durant tot l'any, perquè nosaltres acabem la UCE, ja fem i preparem i comencem això a preparar l'any sobre, doncs han sortit temes, per exemple, d'un temps cap aquí ens dediquem a tocar allò que probablement llegim sovint, sobretot a les xarxes, de manera molt distorsionada i que no som capaços de donar-los un contingut acadèmic, un contingut que ens doni arguments, que com a mínim quan parlem no diguem tonteries com solem dir massa sovint. I això també, jo crec que l'aportació que fa en aquest sentit al món acadèmic, la UCE, ens dona aquests continguts. Hem fet intervencions excel·lents en els últims anys de coses que, dient-les qui les diu, té molt pes, no? Et fa pensar i no busquem ni extremistes ni coses d'aquestes. L'única cosa que volem és tenir coneixement perquè després nosaltres puguem tenir criteri i posar raó. I això és una mica l'objectiu que hem anat buscant i que hem anat detectant. Amb les últimes tres, i ara ja acabo, n'hi va haver una que vam parlar del tema demogràfic, no? I què implicava, i d'aquella jornada, que és de fa tres, ens va despertar tota una colla de...
1: Justament aquesta que estem veient amb les imatges ara. D'incògnites,
0: correcte.
1: Els 2023.
0: Probablement. Doncs d'allà es van despertar moltes coses, no? I una de les coses que es va despertar, per exemple, va ser el món educatiu, que la vam tractar l'any passat, i també va anar molt bé.
2: Molt bé.
0: I aquest any el que estem tractant és una mica també la derivada d'aquesta, és a dir, ostres, ara està parlant la gent de muntar una estructura de país a raó de 10 milions d'habitants, això quines derivades té? És a dir, no posem en dubte si hem de ser 10 o 12 o 9, això no ho diem, només diem, si som 10, no? Això amb què guinyola? I una mica és el que aquesta edició de la UCE, en molts àmbits, anirem a abordar perquè tinguem també aquest coneixement.
1: Clar, parlava una miqueta de com encaixava l'Ajuntament de Manresa, no?, en aquest puzzle de la Universitat Catalana d'Estiu, que és una universitat de país i més enllà, que molts dels ponents protagonistes, per exemple, això, aquest any, Cardús, Mònica Terribas, Joaquim Nadal, Vicenç Villatoro, són alguns dels noms que, a part del de la... del de la Dolors... Però sempre hi ha l'apunt de manresà que fa que estigui com molt vinculat al territori aquesta antena de la Universitat Catalana d'Estiu. De fet, tu mateix, Joan, em sembla que et vas encarregar una mica d'anar llançant canyes als diversos periodistes i les diverses periodistes perquè ens encarreguéssim, doncs, de moderar aquestes taules rodones. És un dels objectius, és a dir, que també el manresanisme dintre de la Universitat Catalana d'Estiu es respiri en totes les ponències que hi ha a través d'aquesta presència.
0: Després ells explicaran més el contingut, però és cert, aquest any una de les coses que... el fet de tenir una antena com la UCE aquí, que és l'única antena que a dia d'avui tenen fora de Prada, doncs per nosaltres és un luxe, No? I això jo crec que, com a manresà, ara parlo com a manresà, anem, primer, ser coneixedors de que hi ha això, i segona, hem d'ajudar al màxim perquè a aquesta antena li donem contingut i tingui solera. Això ja es va fent amb els ponents, les ponències que hi ha. Aquest any hem canviat algun format, perquè en lloc de fer ponències, el que hi ha són taules rodones, i això també està, és molt interessant perquè hi ha una mica més de debat, això ja en parlarem. I una altra cosa que enteníem que havien de fer per vincular la ciutat amb aquest esdeveniment, doncs és dues coses. Una, molt important, fer-la gratuïta. Jo crec que aquest pas és molt interessant, perquè el que volem és que la gent s'han d'inscriure, òbviament, perquè hem de saber com anem d'aforaments, però a diferència dels altres anys, aquest any no cobrarem res per assistir-hi. Això és molt important. I l'altre és fer participar a la gent de Manresa. I llavors la gent de Manresa, és cert, hem anat trucant perquè cada taula sigui moderada per algú que sigui d'aquí. I la resposta que hem tingut, i tu n'ets una part, doncs és excel·lent, perquè tothom ens ha dit que sí, que vol participar, i de fet tindrem un equip de moderació que estarà íntegrament format per gent catalana, manresana, i que jo crec que també donant aquest contrapunt, que és la nostra participació, diguem, en un esdeveniment que és un esdeveniment que no és de Manresa, és de més enllà, de Manresa el que fem és d'establiment d'espai i de catalanitat, perdó, de centralitat i de capitalitat, que és el que ens correspon.
1: Joan Maluquer, en aquest cas, és el 8è any que veniu aquí a Manresa. Tornem una mica enrere. Per què decidiu posar una antena a Manresa i per què la manteniu?
2: Bé, la història, això és, ve de resultes de... Ens van venir a buscar els de l'entitat GEST, que aquí, doncs, i sobretot aquí un record pel Josep Cinca, doncs una mica que tenien com una mena de projecte de fer alguna cosa, però no sabien ben bé com fer-ho, com sortir-se'n, i ells van pensar doncs, que nosaltres els podríem donar algunes claus de com organitzar-ho. I al final, com que som així, quan algú ens ve a demanar coses, doncs d'arreu dels pisos catalans, doncs sempre diem, doncs ens hi ben predisposem. I aleshores d'aquí va venir l'organització de la primera edició, doncs, aquí a Manresa. I aleshores a partir d'aquí, doncs, amb el suport de l'Ajuntament, naturalment, i ara aquests darrers anys hi ha una implicació directa doncs, per part de l'equip de govern, diguem-ne, perquè al principi doncs, organitzàvem bàsicament GEST i la Universitat Catalana d'Estiu, l'equip d'organització, i al final doncs, hi ha hagut doncs, també aquesta implicació personal doncs, de membres del govern, que això també és, sempre és interessant perquè també respons als interessos de la ciutat. I una mica... I nosaltres el que ens interessava és ser el territori i també... Una mica com ha dit, el fet de tenir tots els moderadors doncs, que siguin dels diversos mitjans, nosaltres això ho havíem assajat ja amb un habitual que tenim a Prada, que és com a corresponsal, que és en Quico Sallés. I a partir d'aquí l'havíem utilitzat, també el Marc Mercè, doncs també des del principi doncs, també l'havíem tingut, i llavors aquest any doncs, vam dir, ostres, doncs eixamplem això, no? aquesta base de moderació dels diversos actes. I bé, i la cosa ha anat així i hem anat modelant una mica també la cosa, perquè sé que el primer any doncs, vam intentar reproduir una mica el que havíem fet, però vam veure que era complicat per les dates, és que això
1: sí,
2: o
1: sí.
2: Proves,
1: o no
2: ho saps, llavors hem anat acabant fent això. Clar, nosaltres el que voldríem és, sobretot totes aquestes temàtiques, tractar-ho acadèmicament, és a dir, que no sigui un show televisiu, és a dir, que tot i que els moderadors siguin periodistes, però que si el que volem és que les coses se'n pugui parlar, perquè no hi ha res pitjor que quan no se'n parla. Llavors hi ha problemes, allò latents, en la societat, que s'amaguen dins el calaix, ningú no els vol veure, i després passa el que passa. I aquí una mica poder parlar, clar, perquè aquí quan et poses a parlar de lloguers o habitatge i tot això... Hi ha actituds, diguem-ne, que van a negar l'existència de l'altre sector, no? I dius...
1: Fugir el populisme, no? Una mica?
2: Sí, una mica, i també acabar parlant d'aquest populisme, que també és un populisme que també ens qüestiona com a país i com a democràcia i com a, uh-huh. i com a tot.
1: Uh-huh. Manel, diguéssim, quan veu contactar, ja fa 9 anys, entenc...
0: El 2017,
1: amb la gent de la Universitat Catalana d'Estiu, us imaginàveu que el producte que n'acabaria sortint seria aquest, amb l'evolució que ha tingut?
0: No, ni de bon tros. No. Nosaltres, des de GEST, teníem, nosaltres, GEST vam començar donant suport a joves emprenedors.
1: Uh-huh.
0: Vam estar un temps que vam estar col·laborant. Qualsevol emprenedor que no tingués capacitat com per un projecte inicial, que no tingués capacitat per pagar despeses d'assessoria i tot plegat, venia a nosaltres i nosaltres l'assessoràvem. Aquest paper el va agafar l'Ajuntament de Manresa a través de Pro Manresa.
1: Sí.
0: Llavors va ser un moment en què vam dir, bueno, què podem fer, quina altra activitat podem fer per la ciutat que n'està mancada. O sigui, creiem que un lloc de debat era necessari. A més, eren moments en què 2017 era any de...
1: Totalment, hi va haver molt bullici.
0: Molt bullici. I vam dir, intentem que algú centri aquestes coses, almenys provoqui debat i que ens obri una miqueta les orelles a tots, no? I va ser així, encapçalats pel Josep Cinca. En aquells moments també ens va col·laborar amb nosaltres la Rosa Argelaguet,
1: sí.
0: En Pau Descansi, que era la directora de l'UPC de Manresa. I vam anar quatre al despatx de Joan Maluquer pues, a dir-li que, bueno, que a Manresa teníem ganes de fer alguna cosa a nivell de debats, de proposar uh-huh. cultura a la ciutat. I ells eren, bueno, ells són experts en tot el tema de la Universitat de Prada, coneixíem nosaltres perfectament la Universitat de Prada. Els hi vam explicar el projecte i bueno, va ser... Uh-huh. Es van obrir de seguida el nostre... Uh-huh. Jo et sembla que els hi vam demostrar credibilitat. Perquè el que sí que vam tenir molt clar des del principi és que havia de ser sempre des d'una catalanitat i des d'un punt estrictament acadèmic. O sigui, això ho diríem clar, ells ens van creure i vam començar. Va ser el primer any és el que va dir ell, és el que ha dit en Joan, que va ser format classes com es fa a Prada,
1: sí, clar.
0: I no tenia massa sentit aquí a Manresa, almenys en un primer any, si no necessites una experiència d'anys, i vam canviar el format. I, bueno, ens ha anat creixent uh-huh. el producte. Dir-te una cosa, quan abans has parlat del manresanisme, nosaltres, quan busquem els oradors,
1: ponents.
0: Els ponents, sempre mirem a veure si podem trobar algú de Manresa. Per exemple, aquest any hi ha, per la Dolors Garcia, hi ha el Manel Banys, hi ha la... El Quirino Vilamassana.
1: Bueno, i l'Elisabet Descals, també.
3: El Descals,
0: ells amb Salut, i el Quirino Vilamassana amb Comunicacions, uh-huh. i el Pep Centelles amb Ecologia.
1: Ah, ja l'has dit, el Valls, sí.
0: Sí, uh-huh. hi ha manresans, uh-huh. i a part hi ha tot el tema dels moderadors.
1: Uh-huh. Tot i així, clar, jo no sé, la voluntat, entenc, d'aquestes jornades de la Universitat Catalana d'Estiu aquí a Manresa és... fer generar reflexió, debat, mirar d'on venim i veure cap on anem, no? Però a qui va dirigida? Perquè, clar, jo he anat recollint opinions aquests dies i és veritat que l'horari de vegades és com molt poc conciliador o molt indirectament dirigit a un segment poblacional que difícilment seran persones treballadores, no?
0: Aquest és un problema. Nosaltres ho obrim a tothom, a tota la població. I els temes són suficientment importants com perquè vingués qualsevol persona de qualsevol edat i estatus. És difícil el món universitari, el món estudiantil, que avui en dia es tanquin una jornada de 7 hores de conferències. És complicadíssim. O que t'aguantin una xerrada d'una hora. No? Si no és que sigui molt interessant per ells, no? Després ho hem anat dedicant a la gent que té més possibilitats, que són un món de gent més gran, gent que ja ha passat de
1: jubilada, no?
0: Hi ha molta gent que està jubilada avui als 50 i pocs anys, és gent activa, i aquest és el nostre target, diríem.
1: Però no és el futur. El vostre target no és el futur, i entenc que això també és per plantar una llavor pel futur, no? Tot aquest debat, tota aquesta reflexió, és a dir, parlem molt, precisament, algun dels temes d'aquesta jornada seran això, no? La desinformació, el populisme... Clar, si el sector, que és el futur, no se sent interpel·lat a venir aquestes jornades, com ho fem, això?
3: Bueno, el futur el farem la gent jove i els jubilats que ens queden, no sé, potser 20 anys.
4: Sí, si em permeteu, només 20
3: anys de vida, eh?
1: Arrel, per favor, vosaltres parleu, arrel aquí del, estem per parlar tots
4: alhora. Arrel del que dèiem, del que esteu dient, doncs mira, una de les xerrades parlarem de que són 8 milions a Catalunya, no? 8 i mig, més o menys, doncs de cada 5, un té 65 anys, yeah. No? I dels 55, de cada 3, un en tindrà 65. Això és el futur. El futur és l'envelliment i ha de ser un envelliment saludable, no? Però a mi el que m'agrada dir moltes vegades és que quan tu fas 65 anys és que en tens 20 anys per endavant, no? Si tot va bé i està saludable. O sigui, parlar de futur no és només de joventut, sinó també de tota aquesta població major de 65 anys que poden aportar moltes coses, no? Vull dir, deixeu-me fer aquesta falca perquè justament era...
1: També poden fer arribar el missatge, no? Els fills, nebots...
2: Bé, el que passa que jo no voldria dir que això és una edició gerontològica, eh? Vull dir,
1: No.
2: Però, vull dir que, a veure, aquí... Els temes, a més, aquí hem fet l'estructura de temes de monotemes, és a dir, un aspecte concret, no són una gran diversitat de temes, sinó entorn d'una idea es munten diverses taules rodones. Llavors això va per gent que li interessi aquest tema. Quan algú li interessa aquest tema, bé. De fet, l'any passat, que vam fer tot el tema també de l'ensenyament i tot això, va venir gent de Mallorca, va venir gent... a banda dels ponents, i dius, bueno, hi havia gent, i també gent jove, doncs, que allò es agafen, que també et venen perquè els interessa la qüestió. Anem a això, gent especialitzada per poder debatre això. No un gran grup de gent que ni li vagi ni li vingui, sinó gent que li interessi. Llavors, és evident que hi ha un gruix de gent, doncs, que no té obligacions o horaris laborals per complir, això és així, però també la gent que li interessa doncs també et ve. Vull dir que de fet és això, que és la mateixa estructura. Enguany tenim la pega, doncs que també pels ponents i tot això, doncs de fer després de Sant Joan, saps allò que dius?
1: Sí.
2: I començar,
1: sí.
2: Que això ha estat una dificultat.
1: Bueno, és que tu vegades, no? També, clar.
2: Però bé, a vegades és l'únic forat que tenim.
1: No, totalment.
2: I jo crec que la cosa funcionarà.
1: Ara volia buscar la programació una mica per anar-la desgranant. No sé si vosaltres la teniu al cap, més o menys, o si abans de dir la programació vosaltres voleu recomanar o teniu especial interès a sentir alguna de les taules rodones que es duran a terme la setmana que ve?
0: Totes seran molt interessants, penso. El tema està en que sapiguem comprimir el temps, això per una banda, són taules que duraran una hora i per tant tampoc no ens podem esplaiar en fer argumentaris llargs, sinó que hem d'anar una mica de cara a barraca. I tot el que es toca en totes les taules, i si convé repassarem el programa, tot és d'un interès esplèndid. Hi ha temes que avui en dia estan sobre la taula tot arreu, i més a nivell polític també, eh? Però també faig un parèntesi, clar, a nivell polític sovint també parlem sense saber què diem. No? Per tant, jo crec que quan dèiem d'aquí pot assistir-hi, els polítics farien bé d'assistir-hi.
1: I prendre punts.
0: Eh? Sempre pots aprendre alguna cosa, no? I que, per exemple, tocarem temes sensibles com pot ser el de l'habitatge, no? Abans la Dolors feia referència amb el tema de la gent gran. Hem parlat de l'energia, no? No deixem de ser l'últim país europeu, vale? En temes energètics alternatius i, per tant, això també ens ho hem de plantejar, etcètera, etcètera, etcètera. Es parla també d'infraestructures, és a dir, una mica anem a abordar-ho tot, vale? Per tenir elements que probablement d'aquesta UC segur que en sortirien unes quantes més, no? Que és una mica el fil que hem d'anar tibant. Jo crec que, en el fons, com que els que interlocuten o parlen amb veu són gent prou solvent com perquè el que expliquen sigui contrastat, jo crec que això és el que enriqueix una mica aquest debat. Hi ha diferents formats, eh? Hi ha el format que també fem sempre amb streaming i, per tant, podem veure el que és totes les ponències o tots els debats, els podem veure a temps real i des d'allà on sigui. Això també hi ha gent que, que en fa ús. I després també pengem, evidentment, tot això doncs, amb els canals YouTube i de més, perquè també es puguin fer les consultes a posteriori que es vulguin fer.
1: I aquest any també hi ha una incorporació, que és la part com audiovisual de cinema, eh? És a dir, que aquí
3: no,
1: podria...
3: Hi ha sigut altres anys.
1: Hi ha sigut altres anys. I la amb el Cineclub, per exemple, un binomi d'aquests de dir, ostres, mira, un cinefòrum després de, per exemple, aquest any ja Esperant l'aigua, que és un documental. Sí,
2: el que passa que això, que després quan acaba, de vegades és complicat els debats, però en tot cas jo crec que sí. Aquest Esperant l'aigua, per exemple, aquest documentari és una cosa interessant perquè està centrat en l'Horta de València, el que passa, però que de fet és el problema del despoblament. És a dir, que també és una mica el que passa aquí amb l'agricultura, que els pagesos deixen de treballar per ells per treballar per la gran indústria alimentària, i perquè els és molt més senzill fer un horari i tot això. Que, vull dir que són temes que es van repetint, la despoblació del camp i tot això. I l'altre també és el tema del lloguer, no? Que tu, com et ve un llogater, doncs també depèn de qui sigui, doncs quines consideracions fas sobre qui ha de ser, si la llogues o no la llogues, això són qüestions reals. Jo crec que això... Llavors, jo crec que l'edició d'enguany comencem per una gran conferència que parla del miracle català industrial del segle XIX, que la gent no s'imagina el que és tenir un estat en contra. És a dir, la industrialització de Catalunya, que és del segle XIX, és molt bèstia, eh? I en el sentit que és molt potent, i a més és un dels focus del sud d'Europa més importants. Però és que cal tenir present que això es va fer sense la col·laboració de l'Estat. Vull dir que això és molt interessant. I després ho tanquem amb aquesta gran reflexió sobre el sentit de la democràcia avui, tot això. Llavors enmig anem tacant, diguem-ne, tractant totes aquestes diverses qüestions, com el tema de les renovables, que aquí anem molt endarrerits respecte a qualsevol altra comunitat autònoma de l'Estat espanyol. Vull dir, la cosa és així, és per diferència. Després hi ha tot el tema també de l'aigua, de disponibilitat de l'aigua. Vull dir que això, i aquí vindrà el director general de l'ACA, i jo crec que això és perquè sembla que no pensem, diguem-ne, quan d'aquí 4 anys o 3 anys, si torni a haver sequera, què passarà, no? Vull dir, llavors el tema de l'energia, dic, com funcionaran les desalinitzadores si no hi ha prou energia? És que, clar, és tot com una mena, i això són temes. Després, el tema de l'habitatge i el lloguer, primer parlar, portem un economista que es diu Josep Reiner, que per un projecte que tenim que es diu La Catalunya que volem, acaba de fer un estudi brutal sobre això i ens donarà algunes primícies sobre quina és la realitat i què caldria construir, què no. I aleshores et trobes, i després això es debatrà, i les necessitats d'habitatge, d'acord amb l'afluència de gent que va arribant, i després hi haurà el debat polític, no? Que allò legislativament com s'actua en això, o com no s'actua, no? Vull dir que és això. I després hi ha també tot el tema i sobretot l'últim dia, hi ha tot el tema de nosaltres com a cultura, com a minoritzada, com a llengua minoritzada, doncs clar, aquest xoc o en contra, diguem-ne, de diverses cultures, clar, com ens afecta, no? Tant des del punt de vista com a poble, si què acabarem sent, si l'únic factor que ens unirà serà la llengua i cap altre, i jo crec que són 3 debats molt importants del dissabte al matí, que això, i entremig doncs hi ha...
1: Divendres al matí.
2: No, això que et dic és que he anat més saltat un dia.
1: Val, has dit l'últim dia, sí, perdona.
3: El divendres
1: és molt interessant, sí. Que és quan la Dolors, bueno, la primera taula...
2: Aquesta realitat, no?
1: La primera taula és completament vegenca, a més, la primera taula de divendres, que també és una realitat i és el que ja avançava la Dolors. Una de cada 4 persones és major de
4: 65 anys.
1: Explica'ns una miqueta com l'heu treballat, aquesta taula que fareu d'aquí una setmana justa.
4: Bueno, de fet, el que volem explicar una mica, doncs, que és un èxit l'envelliment, o sigui, ja volem fer debat, no? De parlar de l'èxit de tenir gent d'edat avançada, de tenir majors de 65 anys, i parlar d'un envelliment saludable, no? De posar vida als anys i no anys a la vida, no? Una mica parlaríem d'aquesta banda, no? El que hem de fer per estar saludables, no? però també volíem afegir que no tots són malalties, perquè quan parles de salut sempre parles de malalties, sinó que hi ha altres aspectes, com és la solitud o la pobresa, que a vegades associada a l'envelliment, doncs això és un problema afegit i que des de les polítiques i des dels governs hi han de posar fil a l'agulla, no? Uh-huh. Un exemple que posàvem és que tothom es planteja fer parcs pels nens, però ningú es planteja, a lo millor es planteja poc, doncs fer alguna cosa que a la població major de 65 anys sí que li interessa, no? Des de casals, des de viatges, el que sigui, no? Preguntar a aquesta població doncs el que està sol a casa, que necessita per viure més saludablement en companyia de, no? O sigui, és una mica de debat no només de salut i malaltia, sinó el que necessita la persona major de 65 anys.
1: És curiós per això, perquè tu, Dolors, ets la cap d'urgències, del servei d'urgències del TAIA. És a dir, a nivell d'urgències, com es vincula aquest tema?
4: Nosaltres, mira, no parlem d'edat, de fet l'edat no ens interessa, no ens importa, o sigui, nosaltres el que sí que tenim, li posem valor és a la vulnerabilitat i a la fragilitat que pot tenir aquella persona, no? Com més fràgil ets, tens més risc de patir més malalties, de tenir més events adversos, o sigui, el que intentaríem donar des de missatges des d'urgències és que l'edat no és el que importa, és que arribi sense fragilitat. I arribar sense fragilitat es pot prevenir. L'edat no, l'edat la vas fent, això no és cap problema. Però en canvi la fragilitat sí que podem fer coses, no? Nosaltres a urgències el que més atenem és aquell pacient d'edat avançada, amb malaltia, amb molta fragilitat, i llavors s'ajunta coses com la soledat, ningú que li pugui ajudar a passar aquella malaltia o aquell procés, i la pobresa en persona d'edat avançada i sola és un problema, no?
1: No acabem de ser conscients,
4: i
1: oi?
4: I l'hem d'abordar com a país, o sigui, si el 55 de 3, un serà 65 anys, la pobresa no és tan sol infantil, també és edat avançada, no? I llavors, com a país, i per tirar endavant, hem de mirar cap aquí, també.
0: Uh-huh. Hem de pensar, també, una mica al fil del que explica la Dolors, que des de l'administració també tenim un repte molt gran, no? I és que nosaltres hem d'afrontar el que ens ve, i que això vol dir un dispendi de recursos brutal, i en canvi el que no podem fer és posar pegues amb els que els generen. No? I per tant, que també hi haurà, per exemple, un dels que han fet l'informe Fènix, sí. També el tindrem aquí amb nosaltres i també ens donarà raó d'aquest informe, però que nosaltres el repte és majúscul, és a dir, cada vegada tindrem més gent dependent i cada vegada és més dificultós, no? Tenir gent que creïn, diguem-ne, aquests recursos perquè puguem atendre a la gent que estem tenint. Aquest desequilibri, ara més magnificat, perquè hem tingut una arribada de gent molt sobtada, perquè el problema és que ha sigut molt sobtada, no és perquè tinguem molta gent, doncs tensiona tota una sèrie de coses que són les que volem posar en comú. Uh-huh. És a dir, els serveis sanitaris, l'educació, les escoles, etc. Doncs això, com fem front tenint els recursos que tenim, que són limitats, no? Uh-huh. I aquí ens podem plantejar altres coses, no? És a dir, tot el que paguem, on va parar, què en fem, com ho gestionem, etc. I això són debats que jo crec que s'han de fer, insisteixo, des de la pulcritud, diguem-ne, de fer-ho amb una visió estrictament acadèmica i puguem parlar de tot.
1: Clar, la sensació és que d'aquesta edició de la Universitat Catalana d'Estiu hi hauria d'haver una segona part, una tercera part, és a dir, és aquesta temàtica, que són moltes temàtiques. A més, se'n podria debatre ad eternum una mica perquè el món està canviant d'una manera tan gran que no sé si us heu plantejat això de dir, ostres, és que tots els debats que formaran part d'aquesta vuitena edició són tan potents i tan vius que l'any que ve els podem repetir tal qual que segur que els arguments o les coses a dir ja no seran les mateixes, no? O l'aprenentatge fet d'un any per l'altre no serà el mateix.
3: Jo diria, per exemple, que en una època com ara, que estem dins de pressupostos, aprovació de pressupostos, potser els convindria, abans passar per una UCE, escoltar totes aquestes converses, aquestes ponències que hi hauran, i treure'n alguns punts de reflexió de veure on s'ha d'invertir. Cap on han d'anar els pressupostos.
1: No, completament.
2: No, el problema és que la política el que fa és tractar amb la immediatesa. I quan hi ha coses que cal una reflexió a llarg terme.
1: I el periodisme, no? Els mitjans de comunicació també fem el mateix.
0: Sí. No només la immediatesa, també hi ha la priorització.
2: L'urgència, sí.
1: És a dir, l'interès.
0: Sovint el polític no prioritza. O prioritza amb interessos que són dubtosos. Yeah. No?
1: I els mitjans de comunicació també.
0: I ara ho veiem, estem a un any de les eleccions i ja veurem què és el que prioritzem, no? Uh-huh. Doncs jo crec que això també s'hauria de posar en debat, no? De dir, escolta'm...
4: En prioritzem, sí, sí.
0: Com posem les coses en cert ordre, no?
3: Sí, sí, però, sí. Per exemple, hi ha una taula rodona que és el transport i les comunicacions...
4: Aquesta m'interessa
3: com,
4: molt.
3: Com a element equilibrador, que això és importantíssim.
4: Ah.
3: Estem parlant de que una part del territori s'està quedant estancat per culpa de les inversions dirigides cap a una altra banda en comunicacions,
0: per exemple.
4: I sí, sí.
0: O que implica, per exemple, no? Nosaltres ara tenim una... això em vaig fer una tribuna no fa gaire, però tenim una xarxa ferroviària que li podem posar algun dubte, perquè des del 1859, que és com van fer la línia de Manresa, estem al mateix temps a Barcelona. Ho dic perquè...
1: En el millor dels casos.
3: És que això ho expliquem, ho expliques amb algú...
4: No s'ho creu,
3: eh? És que no...
0: Però em refereixo que, ostres, ens estem proposant de fer projectes magnànims, no?, quan encara no hem resolt el primer. Per tant, anem primer a resoldre. I què vol dir que nosaltres poguéssim... Imaginem-nos que tenim la capacitat econòmica, evidentment, de poder tirar endavant un projecte que féssim que la línia de la Renfe, la R4, poguéssim anar a Barcelona en 45 minuts, que és el nostre anhel, no? Vale, doncs, si això fos així, tampoc estem preparats. No. Perquè resulta que fer una cosa com aquesta vol dir que hi ha gent bidireccional.
3: Sí, sí.
0: I, per tant, ens vindria també molta gent, gràcies a aquesta facilitat que hi hauria,
4: sí, sí.
0: No tenim habitatges, sí, sí. No tenim...
1: És pensar en les conseqüències, no?
3: També.
4: Sí, sí.
0: Això és el que són elements de reflexió. Poso un exemple i tal, que jo crec que poden sortir en aquests debats, però no com a categoria, sinó, escolta'm, pensem en tot això, no?
1: Clar, per mi és molt revolucionari el fet que se segueixi apostant per fer una universitat catalana d'estiu amb el format que es fa, tenint en compte totes les tendències que venen. En aquest sentit, jo no sé quina relació teniu vosaltres ara mateix amb el món universitari, si assiduament trepitgeu alguna classe, però tinc especial interès en saber si ha canviat gaire la manera dels professors de fer classe a les universitats, tenint en compte... com de trepidant és el món i els inputs constants. Admiro tu, Joan, perquè no sé si...
2: No, és que cada trobaràs que els professors doncs, més grans fan més classe magistral i que fan reflexionar i que la gent s'hi ha de fixar, i l'altre doncs, que fan, doncs, tenen el suport de PowerPoints i altres coses...
1: PowerPoint ja fa uns anys, que venen.
2: No, però que... Sí, però que de vegades també se'n fa un mal ús, perquè de vegades tu projectes exactament el que tu dius. O sigui, en lloc de tenir un guió tu, el vas projectant allà i dius, home, no ho sé, no és un complement, sinó que vas... I també l'ús que se'n fa i tot això, i ara això que es diu, doncs que també els alumnes deixen d'anar a classe perquè no té sentit, perquè...
4: Anava a dir, jo sóc professora de la Universitat d'Ubic, al central de Medicina, faig l'assignatura d'urgències de sisè. Llavors, nosaltres gairebé no tenim res, no posem res. O sigui, el que motiva l'estudiant venir cada dia és que li expliquis a l'assistencial el que tu fas a la teva feina.
1: Pràctica.
4: O sigui, a la teva pràctica. O sigui, no li expliquis les característiques d'un pacient amb insuficiència cardíaca. Tu explica-li que el Joan, de 87 anys, ha entrat per la porta ofegant-se i ha fet això, no? O sigui, s'ha canviat la manera de donar les classes. Hi ha la intel·ligència artificial que et faria totes les teves presentacions millor que el mateix professor, però no et substituirà la teva experiència i la teva assistencial. I el que et fa venir als alumnes és que tu li expliquis com vius cada dia doncs, allò que expliques. No? Vull dir, a vegades no? Aquell que explica des de la llunyania no entra. No? Mm-hmm. Nosaltres tenim les classes plenes i a vegades són les 7 de la tarda d'un divendres. Vull dir...
1: Wow. No, està bé, també és molt pràctic, el tema
4: sí,
1: de...
4: Sí, clar.
1: Digues, Manel.
3: Nosaltres com a GEST col·laborem amb la FUP, amb la Universitat de Manresa, i amb el curs d'ADE.
1: Mm-hmm.
3: I fem teatralitzacions de... O sigui, agafem el rol d'inversors i ells ens han de vendre el producte, estudiants de tercer o de quarta d'ADE. I clar, el tutor del curs ens diu és que és l'única manera que estiguin tota una hora i mitja, conscients del que estan fent, atents i sense el mòbil.
1: Interessants.
3: Diu, perquè avui a les aules, a la que passen 10 minuts, tothom està amb el cabany mirant el mòbil, tothom està mirant les musaranyes, o s'aixeca
1: i
3: se'n va.
1: I també
3: és un problema de que la gent vol immediatesa i coses molt curtes, que va totalment en contra de les nostres ponències, eh? També siguem de clar. Però, bueno, nosaltres hem de fer tal com és racional i com és, bueno, racional, tal com és habitual i entenedor per la gent.
1: Bueno, per això dic que és revolucionari, però alhora, i tornant una mica al fet que cada vegada som una població més envellida, de vegades també tendim molt a parlar que els estudiants o els joves necessiten inputs constants i mirar el mòbil constantment, però déu-n'hi-do també com s'està incorporant aquesta dinàmica també amb totes les altres franges d'edat, també, bueno, perquè no ens han ensenyat a fer-ho servir i, per tant, és el que tenim en el dia a dia. No sé si, tenint en compte això, s'ha plantejat o ha entrat a debat dir, escolta'm, sí, nosaltres l'essència de la UCE aquí a Manresa seran les ponències o les taules rodones d'aquest format de presencialitat absoluta i que la gent, si pogués ser, que deixés el mòbil en una caixa i que després l'agafés. No sé si hi ha alguna cosa a dir. Escolta'm, potser alguna de les ponències de la següent UCE que farem l'any que ve tindrà un component una miqueta més dinàmic, no sé.
3: D'alguna manera és el que estem fent aquest any. O sigui, els anys anteriors hi havia ponències que potser durava una hora i mitja i era llarg per molta gent. Ara estem fent en una hora i, a més, amb debat, amb contraposició, amb el qual és més dinàmic, i una persona aguantar una hora de debat entre dues persones pot agafar i marxar quan s'ha acabat. O sigui, no crec que sigui molt, molt pesat. O sigui, nosaltres hem reduït els temps i ho hem fet, intentat fer més dinàmic.
0: Penseu una cosa, eh? Jo que em toca... Bueno, de fet, jo faig i m'agrada molt, eh? El dimecres vaig estar al Lluís de Peguera perquè els hi posem un repte primer a principis de curs,
1: sí,
0: que facin un producte turístic, i després de final de curs anem a veure els resultats, no? I aquest dimecres vaig poder veure la presentació d'això i és apassionant. Una de les coses que jo crec que estem perdent és la capacitat de poder raonar, no enraonar, raonar. I jo crec que la UCE el que ofereix és, ostres, anem a fer aquest petit ecosistema, no? On sí que tinguem elements per poder raonar. Tots i cada vegada més es treballa en períodes molt curts, per tant, no hi ha capacitat per poder visualitzar o per tenir un criteri propi. El que anem a buscar sovint, a lo millor, és una opinió del ChatGPT també, no? De dir, escolta, això com ho veus? I em faig cas, o bé, que és el súmum, no? Doncs que hi hagi un d'aquests que es diuen influencers, o es facin dir influencers, sí, no? Que et digui què és el que has de pensar. Hem de trencar una mica aquests tòpics, no? I hem d'anar una altra vegada allà on estàvem. I llavors, la manera de fer-ho, entenc que és això, escoltant opinions que poden ser divergents, però que tu t'ajudin a crear el teu propi criteri. I això és molt, jo crec que és molt instructiu, i a la vegada és molt sa per tothom, perquè fa anar el magí i d'alguna manera ens proporciona que tinguem criteris propis. Això seria com a objectiu aquest foro, no?, que oferim amb la UCE. I jo penso que això no és el que no s'hauria de perdre.
1: Què en penses tu, Joan Maluquer? Et veig molt pensatiu.
2: No, que de fet nosaltres tenim una manera de fer que és la que és, eh? Vull dir, perquè, a veure, un debat el que és important és que algú tingui temps d'exposar les idees, és a dir, perquè si tu comences i dius, ara tu digues, què en penses d'això? Li treus el micro, què penses d'això? Saps allò? Llavors això no és fructífer, però si tu fas una primera exposició de 10-15 minuts, ben travada i ben feta, això té suc. L'altre fa l'altre i després es responen entre ells i després participa la gent. Llavors això et permet una mica habilitar-te mentalment per poder pensar i per saber quan t'aixequen la camisa o no, diguem-ne, a través de les xarxes, que això és el que cal, no?
0: Hi ha una cosa que també ens porta, perdona, eh?
1: No, no.
0: La UCE, que també està molt bé i que tampoc és gaire freqüent últimament, eh? I és que puguis tenir disparitat d'opinions amb molt respecte. I això no estem acostumats. Jo, que visc els plens i tal, i que hi vam tenir ple, no? Doncs els plens de Manresa, que a vegades són més crispats i més d'allò, és a dir, tu sembla que perquè tinguis una opinió diferent i automàticament t'hagin d'estigmatitzar i dir-te que ets no sé què, no? I jo crec que no hauria de ser així. És a dir, amb la diversitat, no?, hi ha la pluralitat, hi ha tot plegat, i una mica el que sí que a mi m'ha sorprès més des de que em participo és justament això. És a dir, que gent que poden pensar diferent, es troben en una taula, no passa res, debaten, vale? Però no corre la sang, no sé com dir-ho. Jo crec que això també és una lliçó per molta gent.
1: Clar. Tothom està preparat per anar a alguna de les sessions de la Universitat Catalana d'Estiu?
2: El que és important és que ja des de l'essència, nosaltres com a universitat som un tipus d'universitat, d'aquelles universitats lliures que van aparèixer després del maig del 68, eh? Que n'hi va haver-hi per tota Europa i que, de fet, devem ser l'única que persevera, i que en el qual no es demanen ni títols ni tampoc se'n donen. Vull dir que és com una mena d'espai una mica lliure, que és així, es poden donar certificats d'assistència o el que es vingui, però qui ho valida és un altre, i això també et permet doncs entrar en aquestes dinàmiques. I llavors la universitat, doncs, ara no sé, ara m'he perdut.
1: No, això, si tothom està preparat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, això, que deia, que nosaltres estem oberts, i això és el que ens fa diferents, perquè no estigmatitzem l'edat, que això és molt important.
1: Ni l'edat, ni el context social o ni l'origen, no?
2: Clar, clar, és això. El que sí, nosaltres som un element de reflexió sobre el país des d'una perspectiva i òptica de país. O sigui, nosaltres el nostre referent no és l'Estat. En tot cas, és Catalunya, és els Països Catalans, Europa i el món. Aquesta és la nostra perspectiva, que és una lectura que de vegades no se sol fer. I jo crec que això és important, i a partir d'aquí, doncs, una reflexió que sigui útil. Jo crec que, i això no sé si hi ha gaire gent que ho tingui clar, saps? Nosaltres en això lluitem i treballem.
1: Manel, ara mateix a GEST, quan sou, i a part de col·laborar o d'organitzar conjuntament amb la Universitat Catalana d'Estiu i l'Ajuntament, aquesta edició de la Universitat Catalana d'Estiu, amb què més esteu treballant?
3: Mira, ja som 31 socis en aquests moments.
1: Tot homes?
3: No, hi ha 6 o 100 dones.
1: Bueno.
3: Sí, però
1: sí.
3: Costa, eh?
1: Ja.
3: Costa de trobar gent en situació ja no activa que estigui disposada a col·laborar i una miqueta sentir-se útil a la societat encara, amb coses altruistes. Què estem fent? Mira, per exemple, estem col·laborant amb la FUB, amb la universitat, en tots els temes d'ADE. Estem fent les conferències del 3TT, que ho fem amb l'Eurecat, amb la UPC, sí? i amb la Universitat de Manresa, que són xerrades, cada any es fa un tipus de xerrades de temes diversos. Què més fem?
1: Bueno, el vostre objectiu és això, caminar i organitzar esdeveniments, sí, o iniciatives.
3: Sí, i sobretot aglutinar diferents col·lectius que treballen el mateix. O sigui, quan vam començar a fer el 3TT, vam dir, ostres, que la UPC i la FUP a Manresa, jo n'hi dic sempre la FUP,
1: Manresa,
3: no sembla que siguin competència, no es coneixen, perquè no fem alguna cosa en comú, no? I és això, vam agafar la UOC en aquells moments, la UPC i la FUB, i dir, hòstia, per què ens assentem i fem algun tipus de xerrades, alguna cosa a la ciutat que porti algun propòsit, no? I vam començar amb el 3TT, que 3TT és 3, el 3, perquè hem 3 universitats, ciència, cultura, coneixement i talent. Llavors, eren els 3 Cs.
1: Ja ens ho vindreu a explicar, sí, algun dia, perquè si alguna cosa ens agrada aquí al Passeu és aprofundir una mica, és a dir, no tractar 50 temes en un programa, sinó centrar-nos en un i anar-lo desgranant una mica. Moltes ganes de venir a la conferència del divendres, a veure si m'ho puc muntar.
5: Molt bé.
1: Se'ns ha acabat el temps. Jo crec que més o menys ens hem pogut fer una idea de l'essència de la Universitat Catalana d'Estiu i també d'aquesta edició. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ens veiem dijous, en el meu cas. I ara l'únic que us volia demanar és, heu vist l'última pel·lícula de l'Spielberg? Que es va estrenar...
3: No, jo no.
1: D'aquí ningú de la taula, eh? Jo tampoc. Doncs escolteu, acabarem aquest programa amb les recomanacions de l'Arnau Vilaseca, cinematogràfiques per aquest divendres, centrades en l'Steven Spielberg. Que vagi molt bé, estimada audiència, i ens retrobem dilluns a una nova entrega del Passeu.
5: Bon dia, família. Una setmana més parlant de cinema i divendres passat, als 79 anys, va estrenar pel·lícula Steven Spielberg. I llavors, molt similar a com ho vaig fer en el seu moment amb Pedro Almodóvar, quan va estrenar, farem una mica de la secció totalment dedicada al seu cinema, Spielberg, en forma top 5, faré una mica trampes, no seran només 5 pel·lícules i no serà realment un top com a tal, perquè serà un top 5 de blocs de pel·lícules de Steven Spielberg i així ens fem una mica una imatge més general del que és el seu cinema. Començo, número 5, Munich, pel·lícula del 2005, pel·li que ara seria bastant polèmica si s'estrenés, perquè és un thriller sobri, fosc, que va bàsicament doncs, de la investigació clandestina, és un thriller d'espionatge, de com es van assassinar un a un els diferents terroristes palestins, la investigació clandestina des del govern israelí, a través doncs, d'això, matar aquests terroristes, que en el seu moment eren els encarregats d'assassinar en els atemptats als Jocs Olímpics de Múnich dels anys 70 doncs, a diferents atletes israelins. Interpretada per Eric Bana, un Eric Bana superhermètic. En el seu millor moment de la carrera era l'Eric Bana que sortia a Troia, per exemple. I té el seu paral·lelisme, per exemple, en salvar el soldado Ryan amb com aconsegueix ser justament aquesta odissea, aquest camí a la foscor, sobri, a l'obsessió absoluta i que té un gran tema que té sempre Spielberg a les seves pel·lícules, que és com aquesta cosa innata, aquesta cosa salvatge, com pràcticament d'obsessió de nen petit, l'aconsegueix allunyar absolutament de la seva família i la filmografia de Spielberg, que està plena de famílies trencades. Canviem totalment de registre, número 4, el bloc més familiar, més infantil, que podem-me quedar amb ET, podem-me quedar amb Jurassic Park. Prefereixo quedar-me amb Indiana Jones, amb qualsevol de la trilogia inicial, però sí que és veritat que em sembla que la millor de totes és la primera, En busca de l'arca perdida. Una absoluta carta d'amor al cinema d'aventures, a la pel·lícula preferida de Spielberg, que és Lawrence d'Aràbia, però que la segona és una pel·li de terror per tota la família. La tercera és una absoluta comèdia, paròdia, sàtira, amb Sean Connery fent del pare d'Indiana Jones, i que van una mica el mateix, van d'aquesta obsessió del protagonista per les coses fantàstiques, per les meravelles més absolutes, pels grans misteris de la vida com si continués sent un nen petit, encara que això doncs, el privessi de tenir una bona relació tant amb el seu pare com el seu fill, de no poder tenir cap mena de relació estable en la seva vida, però absoluta fascinació per el gran esperit de l'aventura. Número 3, l'Spielberg amb major fascinació per la ciència-ficció, com el que acaba d'estrenar ara amb El dia de la revelació, i podem-me quedar amb pel·lis que m'encanten, com la de Minority Report, amb Tom Cruise. També amb Tom Cruise, La guerra de los mundos, podria quedar-me amb Intel·ligència Artificial, amb Jude Law, però prefereixo quedar-me amb Encuentros en la tercera fase, que podria ser candidat a la millor pel·li de Spielberg, que té el gran tema doncs, que també té El dia de la revelació, l'última pel·li, o de tota la ciència-ficció contemporània, que és com amb l'arribada dels alienígenes, les pel·lis de ciència-ficció ja no van tant de la violència cap a ells, de rebel·lar-nos contra ells, sinó justament doncs, d'aprendre a comunicar-nos, l'empatia, la comunicació, el diàleg, i m'encanta com en Encuentros en la tercera fase a partir d'aquesta arribada dels ovnis, la gran manera que té la pel·lícula de respondre's a investigar-los, aprenent d'ells, aprenent a comunicar-nos com ho fa la pel·lícula, que és a través de la música. Igualment, doncs, un protagonista fascinat despertant el seu cantó més infantil i també justament doncs, trencant la seva família. Número 2, l'Spielberg, amb major responsabilitat per sanar, per curar les grans ferides del segle passat, podem-me quedar amb Salvar el soldado Ryan, que, com deia, em sembla una absoluta obsessió, conte fosc, una odissea careva d'Homer i amb uns primers 30 minuts increïbles, amb aquell desembarcament de Normandia, sí que em sembla que la millor de totes elles és la Lista Schindler. L'Esther Schindler, que en molts moments se l'ha criticat pel que es critica sempre Spielberg, que és de massa sentimentaloide, de buscar la llàgrima fàcil, em sembla que igualment pel·lícules que sí que ho poden fer en la Segona Guerra Mundial com La vida és bella, sí que em sembla que igualment l'Esther Schindler no cau en aquest sentimentalisme. Pot fregar molt la línia, però sí que és veritat que en aquell blanc i negre no deixa de ser doncs, una foto, un retrat de la major tragèdia segurament del segle passat, en blanc i negre, trist, però perquè la pròpia història ho és, i que busca doncs, una mica encara major tristor, encara major tragèdia, però una mica de poesia entre tanta tragèdia doncs, en aquella jaqueta vermella d'aquella nena. I número 1, no podria ser cap altre, Jaws, Tiburón, la pel·li que va canviar tot, la pel·li que va canviar el blockbuster, la pel·li comercial moderna, que seria una mica reformulada dos anys després amb Star Wars, però Tiburón, doncs, que canvia la forma en què entenem la distribució de les pel·lícules a l'estiu, que en el seu moment s'entenia molt com una pel·li de terror i que ara es veu més com una pel·li d'aventures, però que hereva de Moby Dick, d'aquesta obsessió justament per controlar el costat més majestuós de la natura, que entén una mica com entendre el tauró, de la mateixa manera que s'entén el T-Rex a Jurassic Park, en no mostrar-lo fins doncs, al moment en què se l'ha de mostrar, la creació del suspens i que no deixa ser doncs, una pel·li sobre la solitud, sobre les relacions entre els homes, sobre també doncs, aquest cantó més infantil dels nostres protagonistes que els porta a allunyar-se-los de les seves famílies. I res més, cinema, que cal anar al cinema i veure la nova pel·li Spielberg. Salut i cinema.

0: temperaturas elevadas por el calor. Vamos con el pronóstico, Jordi Carbó.
1: En breve alcanzaremos temperaturas máximas de 35 a 40 grados en prácticamente todo el interior de la península. Y en puntos costeros, máximas de 30 a 35 grados también serán habituales, un poco más bajas en Canarias. En una tarde soleada, pero cuidado con las tormentas, que afectarán sobre todo al entorno de la Ibérica, muchos puntos del Valle del Ebro y los Pirineos, algunas con granizo y fuertes rachas de viento. Y se confirma que el fin de semana el calor va a ir a más, con temperaturas propias ya de la canícula, y también durante las tardes algunas tormentas, sobre todo en puntos de montaña del interior.
0: Ahí media vamos a estar en algunos de los puntos donde se va a disparar el mercurio. Ahora son casi las 2 y 5 y nos vamos al Mundial.
2: Mundial 2026, Cadena SER.
0: Con la selección española preparando su partido del domingo, y hoy uno de los anfitriones, Estados Unidos, se enfrenta esta noche a Australia. Enviado especial Antón Meana, buenas tardes.
3: Hola Aldo, buenas tardes. El que gane ese partido estará matemáticamente clasificado para la siguiente ronda, igual que ya lo está México, que derrotó ayer en Guadalajara a Corea del Sur. Hoy juega Brasil ante Haití, Marruecos ante Escocia y tiene un partido clave la Turquía de Al Lagurler contra Paraguay. Por cierto, la selección española tiene el último entrenamiento antes de viajar a Atlanta, pendiente de los cambios en el 11, jugará seguro en la banda derecha Lamine Yamal de inicio.
2: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
0: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Miguel Hijosa en el control de sonido, reciban el saludo de quien les habla, de Aldo Gómez. Ahora son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias.
4: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
5: Catalunya en alerta màxima a partir de diumenge per les altes temperatures. Començarà una onada de calor que s'allargarà fins passat Sant Joan i es demana precaució, sobretot perquè qualsevol petit descuit pot provocar un incendi.
6: És un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no? Que nosaltres com a gestors de l'emergència des del cos de bombers ens preocupa.
5: Ja avui, a més, es preveu sortida de molta gent des de Barcelona a les carreteres de cara a Sant Joan. El Servei Català de Trànsit augura col·lapses de l'AP7 especialment i d'altres carreteres que van cap a la costa. Sobretot, atenció, aquesta tarda de 5 a 8 i demà al migdia. Professors i alumnes esgotats després d'un curs escolar ple de vagues i conflictes laborals. Avui els escoltarem a ells, per exemple, els nens de primària.
7: A vegades a les vagues ens falten profes. Per exemple, el dilluns tenim només una profe i quan tenim dubtes tots estem cridant. Ai, ai, ai, ai.
5: Avui s'acaba el curs i, per tant, en farem el balanç. Els gairebé 12.000 habitants de la Bisbal de l'Empordà estan sense aigua des d'aquesta matinada.
8: Primer no m'he pogut dutxar, no m'he pogut afaitar. A la tarda tampoc, i esperem que tarda vespre n'hi hagi, perquè, bueno, és un problema.
5: Fa anys que aquest municipi arrossega problemes amb el subministrament d'aigua. Avui ha rebentat el mecanisme que s'havia instal·lat precisament per evitar que el poble, quan hi ha avaries, es quedi sense aquest subministrament. L'alcalde de Badalona ha denunciat per delicte d'odi per haver titllat d'escòria humana el detingut a un detingut d'origen immigrant. Ha difós la seva imatge a les xarxes i assegura que, si fos per ell, el tornaria nedant al Marroc. L'entitat de drets humans Irídia demana que s'investigui el viol per incitar a l'odi i al racisme. Tot això en aquest divendres en què us explicarem una nova operació pionera a tot Europa. S'ha fet a l'Hospital Vall d'Hebron una sola incisió de 2,5 centímetres per extirpar un ronyó i l'urèter a un nen de 12 anys. Ha estat possible amb un robot quirúrgic d'un sol braç i no quatre com els convencionals.
9: Como solo depende de un punto de inserció, te pots bajugar por tota la cavidad de una forma molt més senzilla.
5: El nen, dos dies després de l'operació, ja va marxar a casa i ara fa vida completament normal. I en cultura avui destaca un nom, Quevedo. Ha venut en menys de 24 hores totes les entrades dels 8 concerts que havia anunciat al Palau Sant Jordi per la gira del Baifo. 8 concerts pel juny i juliol de l'any que ve. Avui que anirem a la Fira Gran Via a l'Hospitalet per conèixer un dels pocs grups que cantaran en català al Festival Sónar.
10: Miro el somni i el veig, no sé.
5: Són de Salrà i es diuen Annie in the Hall.
11: Sí que per nosaltres com té rellevància i sí que és important com poder cantar en català en un festival com aquest, que ara mateix és més per guiris que per gent de la ciutat.
5: A la tècnica tenim a Guillem Arnal, a la producció l'Èlia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
4: A la Cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
5: I el que està passant ara és que fa molta, moltíssima calor, però encara en farà més. Què tal? Bona tarda. Aquest diumenge comença l'estiu oficialment i també és quan començarà

0: Ja la primera onada de calor. El servei meteorològic ha activat ja l'alerta. Es poden arribar a superar els 40 graus en diferents punts. Per això necessitem el nostre meteoròleg, en Jordi Carbó. Què tal, Jordi? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fem una mica la fotografia d'aquesta onada de calor. Ha d'afectar a tot Catalunya per igual?
1: Sí, de fet, avui, de moment encara no es notarà. Tindrem una tarda semblant a la d'ahir, de calor, d'una tarda típica de calor estiuenca, i amb molt de sol. Aquesta pròxima matinada, com ha passat l'anterior matinada, hi haurà tempestes que arribaran desfetes de l'interior de la península, i compte, perquè el que comentaves abans dels incendis, aquest serà un factor afegit, no? Aquesta matinada i la matinada dissabte diumenge hi haurà nuvolades, tempestes que poden deixar llamps, però poca aigua i alguna ventada forta. Durant els dies farà molt de sol, amb temperatures màximes que demà ja començaran a pujar de manera apreciable. Bàsicament, a gran part de Catalunya demà tindrem les màximes del que portem d'any, però és que diumenge és quan hi haurà un salt qualitatiu, és quan ja tindrem una situació d'onada de calor que es traduirà en màximes a pràcticament tot Catalunya, fins i tot a la costa, entre els 35 i els 40 graus els podríem arribar a superar a les comarques situades més a ponent ja al límit amb l'Aragó.
0: Déu-n'hi-do. On hem d'estar més alerta, penso, també en els incendis, que és el que més preocupa, també.
1: Jo, en aquestes situacions, sempre faig una mateixa recomanació, que possiblement les autoritats no ho poden fer amb tanta contundència, que és evitar passejos per la muntanya i pel bosc. Hi ha un incendi i estem al mig d'un bosc i ens hem allunyat de llocs habitats, podem tenir un problema greu. De manera que això, molta atenció a aquestes excursions que un va buscar el cap de setmana quan ha de fer molta calor per refrescar-se, perquè serà una situació de risc. Les tempestes no han de comportar massa riscos, però tornant a la calor, podríem dir que a tot Catalunya haurem d'estar atents, perquè arran de costa superar els 35 graus ja m'aixeca molt la salut, sobretot els grups més vulnerables, però el màxim de calor l'esperem a dos punts concretament, un a l'Empordà, on superaríem els 37 graus, i a les comarques de Lleida, per una banda el Pirineu, a les valls més de 35 graus, però és que el Pla de Lleida és on es poden assolir aquests més de 40 graus a partir de diumenge.
0: Atenció, doncs, a l'Empordà i Lleida especialment, Jordi, arriba força d'hora aquesta onada, que dèiem que l'estiu encara no ha començat oficialment i ens començarà amb aquesta onada. Hi ha precedents també de que això passi al juny?
1: Els tenim, i ben a prop en el temps, sense anar més lluny. Recordes que parlàvem també a finals de maig, no?, de quina calor estava fent. Ja vam superar els 35 graus a molts punts de Catalunya, ja és molt pel mes de maig, i aquest és el problema, que estem tinguent referents no llunyans. Aquest mes de juny hi haurà dos referents. La mitjana serà difícil que superi la de l'any passat, que va ser de més de 4 graus a gran part de Catalunya, però els valors absoluts, que daten del 2019, finals de juny del 2019, a gran part de Catalunya és quan es van assolir les temperatures més altes des de que hi ha registres, hi haurà algunes comarques, sobretot a Ponent, que s'hi aproparan. Difícilment a les comarques de Girona, es va arribar llavors fins als 43,5 graus a Figueres, però vaja, que sobretot a les comarques de Barcelona i a les de Ponent és on sí que tindrien com a referent aquesta forta calorada que va fer a finals de juny del 2019, que a diferència de l'actual va durar poc, aquesta s'allargarà molts dies.
0: I última pregunta, Jordi, ràpidament. Quan ha d'acabar això? Hi ha a la vista baixada de temperatures?
1: Sí, però no ho notarem, perquè es fem una idea. Fins a mitjans de setmana estarem en valors de plena canícula i si es compleixen els pronòstics a llarg termini, que són menys fiables, la darrera setmana del mes de juliol tindrien temperatures semblants a les d'avui o una mica més altes. És a dir, que passarem de canícula a igualment calor, molta calor d'estiu.
0: De molta calor a calor, en definitiva. Jordi Carbó, moltes gràcies. Que vagi bé.
1: Que vagi bé.
0: Protecció Civil, com dèiem, ha activat ja les alertes, sobretot demana precaució per aquests incendis. Els bombers es centraran, diuen, sobretot aquestes zones que ens explicava ara en Jordi Carbó, Ponent, l'Empordà, també al sud de Catalunya.
2: És un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no? Que nosaltres, com a gestors de l'emergència des del cos de bombers, ens preocupa. Estem això, estem preparats i enfocant aquesta situació de si hi ha ignicions en aquestes zones de risc, treballar de forma proactiva, ser contundents.
0: Això deia Claudi Gallardos, inspector dels bombers, amb aquesta calor i amb Sant Joan, que és aquest pròxim dimecres, hi haurà molt de trànsit cap a les platges. El Servei Català de Trànsit calcula que ja des d'avui, des d'ara mateix, la cosa es començarà a complicar, especialment a l'AP7. 610.000 vehicles han de sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquesta hora i es demana, si podem, evitar anar cap a les zones de costa des de Barcelona amb cotxe en unes franges concretes. Avui, entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, la cosa es pot complicar molt, i també demà de 12 a 1 del migdia. Martí Oliver.
3: Trànsit recomana informar-se abans de sortir a la carretera i enguany centra la campanya en evitar accidents de moto, distraccions al volant i també el consum d'alcohol i drogues si s'ha de conduir. Sobre aquest últim punt, el director de trànsit, Ramon Lamiel, ha avisat que volen evitar que repeteixi una situació com la del cap de setmana de Carnaval del 2025, en què hi va haver-hi molts accidents degut a aquest consum, i durant la nit de la Revetlla els Mossos faran 52 controls policials, sobretot a les zones de costa i de muntanya. A més, durant tota la setmana faran controls específics pels motoristes. En aquest sentit, i relacionat amb la onada de calor, la Miel demana als motoristes que vagin en compte amb les altes temperatures.
4: Les motos, quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri.
3: Entre avui i la tornada de Sant Joan es reduirà la velocitat a 80 km per hora en diversos trams de carretera del cercle metropolità, on hi ha velocitat variable. També es prohibirà circular els camions per l'AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant i Massanet.
0: I amb aquesta calor, el que estan passant els veïns de la Bisbal, a la capital del Baix Empordà, no tenen aigua des d'aquesta matinada. L'Ajuntament confia en restablir el servei a mitja tarda, però de moment els veïns, els empresaris, estan fent servir també, per exemple, gots i plats de paper per menjar o garrafes del supermercat per dutxar-se. Ens explica la situació des de Ràdio Girona, en Carles Couso.
5: Una avaria en una canonada a 4:45 del matí ha deixat tot el poble, uns 12.000 veïns, sense aigua. Ha rebentat el mecanisme que es va instal·lar fa uns mesos per evitar precisament que quan hi ha avaries al poble no es quedi sense aigua. Òscar Aparicio, alcalde.
6: En aquest cas, l'avaria ha estat en el bypass, per tant, ha quedat tota la ciutat de nou sense aigua.
5: Mentre no torna l'aigua, es preveu que es vagi recuperant poc a poc a la tarda. La gent entra resignada. Fa temps que la ciutat té problemes amb el subministrament.
7: Primer no m'he pogut dutxar, no m'he pogut afaitar, a la tarda tampoc, i esperem que tarda vespre n'hi hagi, perquè, bueno, és un problema.
5: O d'altres que estan en busca de solucions.
8: Amb garrafes d'aigua i un bol i amb aigua freda i la gent ja s'hi conforma.
9: Que reduiré carta i que utilitzaré plats de paper per poder, com a mínim, no perdre bols.
5: La Núria té una perruqueria i la Maria un bar-restaurant.
0: Passa un minut, 3:15. Avui s'acaba el curs escolar. Més d'un milió d'alumnes d'infantil, primària, secundària, batxillerat i FP bàsica comencen vacances, en el que ha estat un curs ple de conflictes i vagues a l'escola pública.
10: Que ens atem mans a l'escola, recursos. No podem continuar amb aquesta situació, ni per les condicions laborals dels docents, ni per als nens.
11: Som mestra de diversitat, jo no puc atendre a tots els infants i anem desbordats cada dia. O sigui,
0: són
11: no
0: veus
11: tenim
0: de
11: hora.
0: Professors que han anat explicant en la vintena de dies de vaga, 6 de les quals generals d'aquest curs, els motius per protestar. Però, i els alumnes, com ho han viscut ells? Hem anat a l'escola Josep Maria de Sagarra, al barri de Gràcia. L'Èlia Pijuan ha recollit aquestes reaccions, per exemple, dels nens de primària.
12: Bueno, a l'aula, sí. A vegades, a les vagues, ens falten profes.
13: Per exemple, el dilluns tenim només una profe i quan tenim dubtes tots estem cridant, ai, ai, ai, ai, ai. Però en els altres dies ja tenim dues profes o tres i ja estem més tranquils.
0: El balanç d'aquest curs el fa la Soledad Domínguez.
14: Directors, sindicats, famílies i experts coincideixen que l'esclat d'aquest curs no respon a un únic factor, és la manca d'una inversió suficient, però també la precarietat de moltes famílies, el malestar emocional dels infants o el canvi de valors de la societat. I davant d'això conclouen que cal revisar a fons el sistema, escoltant els que des de les aules defensen, per exemple, que cal revisar el model de l'escola inclusiva perquè sigui real. Rubén Pino és membre de la Junta Central de Directors.
15: Com organitzativament es dona resposta a aquesta inclusió d'una forma que sigui més efectiva, que els alumnes estiguin atesos amb persones especialitzades.
14: Cal també, diu aquest director, recuperar la complicitat amb les famílies que demanen ser escoltades a l'hora de decidir cap a on ha d'anar el sistema. Lidón Gasull és la gerent de l'Associació de Famílies de l'Escola Pública.
16: Pactar amb l'administració educativa criteris d'implementació, calendari i, sobretot, pressupost.
14: I és indispensable, diu Mònica Nadal, directora de l'àrea de recerca de la Fundació Equitat.org, que els reforços i els canvis que s'apliquin es consolidin.
17: Que els docents puguin entendre de dir, vale, tornaré a l'aula i estaran les coses bastant semblants, però, hosti, però començaran a canviar. Primer tindrem això i després tindrem allò, amb uns criteris de priorització, amb uns calendaris clars.
14: El govern diu que vol seguir escoltant tothom, però de moment no ha mogut fitxa.
0: Denunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per difondre a xarxes la imatge d'un detingut i titllar-lo d'escòria humana. L'ha denunciat l'entitat de defensa de drets humans, Irídia, davant la Fiscalia de Delictes d'Odi. Informa Ferran Dalmau.
18: Acusen Albiol d'haver comès un delicte d'odi arran d'aquesta publicació Instagram d'aquest dimecres, en què va penjar la imatge d'un suposat detingut per un furt, el va titllar d'escòria humana i va afirmar que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc. L'home havia estat detingut per la Guàrdia Urbana del municipi i estava emmanillat als seients de darrere del cotxe. Albiol la va convertir amb els seus gairebé 180.000 seguidors i el post va reunir fins a 6.000 comentaris ofensius contra l'arrestat. A banda dels insults que l'alcalde li proferia al text, Irídia també assenyala que la pròpia publicació de la imatge, ensenyant la cara del detingut, ja atempta contra la presumpció d'innocència. L'entitat demana a la Fiscalia que ho investigui.
0: I ara tornem, però abans d'explicar-vos que avui al Parlament s'ha celebrat un acte per celebrar els 15 anys de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ha estat amb tota la plana major del socialisme català, amb l'expresident José Montilla, el ministre Jordi Hereu i, evidentment, també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
20: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
21: Estàs barrejant tots els residus?
22: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
21: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica i un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
22: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus, Ecoembes i Ecovidrio.
23: Dotar a l'empresa de les millors eines per a la digitalització s'ha convertit en un factor clau per l'èxit del negoci. La nova generació de solucions de gestió, SAGE 200C i SAGE 50C, són l'aliat ideal per impulsar el creixement de la PYME. No ho dubtis i connecta el teu negoci a l'èxit empresarial. A Control Group som especialistes en la implementació de les solucions de SAGE des de 1986, el que ens ha dut a ser reconeguts com el millor partner nacional. Visita el nostre web controlgroup.es o truca'ns al 93-877-0303 i connecta amb el futur de la gestió empresarial. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
24: Aquest dissabte 20 de juny passa a visitar-nos pel Mercat Setmanal d'Igualada. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/anoia. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
25: Hora 14. Catalunya Central. Eli Pagan.
26: Hola, què tal? Molt bona tarda. Passen 22 minuts a les 2, hora 14, divendres 19 de juny. Tenim en aquests moments 32 graus de temperatura al centre de Manresa, Sant Domènec, amb una nova jornada de sol i de calor. I és que la calor no fluixarà durant tot el cap de setmana, sinó que, ans al contrari, diumenge s'intensificarà. I a partir de diumenge i fins i març, sembla, de la setmana que ve, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el que entrarem és de ple en una intensa onada de calor que, com han pogut escoltar amb els nostres companys de Ser Catalunya, farà que els termòmetres a casa nostra, a la Catalunya interior, voregin fins als 39-40 graus de temperatura. Estem parlant, segons els meteoròlegs, d'una onada de calor que podria ser històrica a Catalunya i que podríem batre, malauradament, rècord de temperatures altes. La temperatura més alta que ja s'ha registrat mai històricament a Catalunya és a Figueres, quan es va arribar als 45 graus de temperatura. A casa nostra, a Manresa, aquesta temperatura mitjana de dies d'onada de calor vodeja els 40 graus. Veurem doncs què ens espera a partir de diumenge i fins dimarts. I enmig d'aquesta onada de calor que arriba diumenge, la Catalunya Central afronta la campanya forestal d'aquest estiu amb incertesa. Així ho ha advertit el cap dels bombers de la regió d'emergència Centre Boí, Santi Lleonard, que ha explicat que malgrat que les pluges a l'hivern han permès recuperar part de la humitat de la vegetació, les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, la successió d'onades de calor compliquen les previsions. Segons Lleonard, els principals interrogant és quan la massa forestal deixarà d'actuar com a fre davant d'un foc. Aquest matí s'ha presentat a la delegació del govern de la Catalunya Central la campanya d'incendis forestals pel que fa a casa nostra. El cap dels agents rurals, Francesc Colls, diu que hi ha municipis de la regió ja amb el pa alfa 2 i 3 i, per tant, demana, sobretot, molta prudència de cara a la revetlla de Sant Joan.
1: En aquest sentit, el pla alfa que tenim aquests dies a la meitat sud de la regió de Catalunya Central ja és en municipis de pla alfa 2 i alguns municipis de pla alfa 3. El nivell extrem seria el nivell 4. Per tant, estem ja en una situació d'un perill d'incendi molt alt en alguns municipis. I sobretot ara, en aquesta calorada que ens arriba aquest cap de setmana i amb la revetlla de Sant Joan a tocar, sí que demanem a tothom la màxima prudència, l'ús de petards i l'ús de pirotècnia a menys de 400 metres dels terrenys forestals és prohibida.
26: Com dèiem, al cap en aquesta roda de premsa de presentació de la campanya també hi era present el cap dels bombers de la Catalunya Central, Santi Lleonard, que diu que a la part sud de l'Anoia del Bages són les que poden començar a patir més els propers dies.
2: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de Bages cap amunt, mig Bages al nord, Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 15 dies una certa normalitat. A partir d'aquí, doncs, en funció de si tenim una altra onada de sud com aquesta que tenim, que estem vivint, doncs aquí ja es posaria en una altra situació i en un altre context. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs, aquest comportament de la vegetació verda doncs, ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal, i en el moment que es produeixi aquest fenomen, aquest diferencial a la Catalunya Central, és que ja estarem en una campanya doncs oberta i que podem tenir qualsevol tipus d'incendi de forestal amb capacitat de centenars d'hectàrees.
26: Els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un jove de 20 anys d'Artés que ahir dijous a la tarda va sortir a córrer i ja no va tornar. El cos va rebre l'avís de la desaparició cap a 2:15 d'aquesta matinada i immediatament es va iniciar un dispositiu de recerca amb la hipòtesi que s'hauria accidentat. Hi han participat 7 dotacions als parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic. La unitat de comandament mitjana de la Guàrdia de Berguedà, també dues dotacions de coordinació i comandament de la regió d'emergència centre, el grup de recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. Cap a 3:15 d'aquesta matinada, els bombers han localitzat el cos sense vida del jove en una zona propera a la Font de les Tàpies. Els sindicats USTEC i CGT i la Intersindical han anunciat aquest dijous que han registrat als serveis territorials de la Catalunya Central una convocatòria de vaga educativa per al proper 23 de setembre, dia en què està convocat el desnonament del bloc 8 de Manresa. Segons ha detallat Pablo Ruiz de la CGT d'Ensenyament, el desnonament afecta 9 infants de 7 escoles públiques diferents de Manresa. L'aturada està prevista entre les 7 i les 12 del matí i està prevista aquesta vaga convocada per totes les etapes educatives.
3: És necessària perquè nosaltres entenem que defensar l'educació pública també és defensar l'alumnat i, per tant, anar a aturar aquest desnonament en el dia de vaga és un imperatiu pedagògic fins i tot i és el que ens han demanat les famílies i el que hem vingut també és a protegir el nostre alumnat i protegir les famílies que van a les escoles públiques, que recordem que són 7 escoles públiques afectades per aquest macrodesnonament del 23 de setembre i així venim a anunciar això.
26: Des dels sindicats el que fan una crida és que es pugui aturar aquest desnonament previst, com dèiem, pel proper 23 de setembre.
3: A nosaltres ens agradaria no haver d'arribar al 23 de setembre perquè les administracions d'alguna manera han no? s'han posicionat a favor de les famílies i de l'alumnat, però com a últim recurs sí que, evidentment, fem una crida a estar davant de la porta a les 8 del matí el 23 de setembre a tot el personal que està criat a la vaga i, evidentment, a les famílies i a tothom que pugui venir aquell matí. Nosaltres li volem llançar un missatge molt clar a l'administració, tant al Departament d'Ensenyament com al Govern de la Generalitat, de que es posicioni ara mateix, que es posicioni a favor de les famílies i del seu alumnat que està escolaritzat a escoles de la xarxa pública, que es posicioni a favor d'aquests infants i que posi solució urgent a aquest problema que estan patint.
26: Als esports, el Kitzanes Manresa ha arribat a un acord amb l'escorta polonès Lucas Kolenda per a les dues properes temporades. El jugador de 26 anys i 1,96 m arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, on ha completat aquest últim curs entre la Lliga BBL i la FIBA de l'Eurocup. Internacional en Polònia, Kolenda és un escorta esquerrà amb bona capacitat anotadora, especialment des del tir exterior, i també pot generar joc en situacions de bloqueig i continuació o penetració. I el Centre Esports Manresa ha anunciat el fitxatge de Santi Guzmán, migcampista ofensiu que arriba procedent del Cornellà. El jugador ha signat contracte fins l'any 2027 i s'incorpora al conjunt manresà per disputar la temporada que ve a la Segona Federació amb el Centre d'Esports Manresa. Són 2:15. Bona tarda i bon cap de setmana.
4: Hora 14. El láser.
5: 2:30, 1:30 en Canarias.
6: De la casa a la piscina, la piscina a la casa y la playa.
7: De no salir de casa, pues en horas puntas.
8: El aire acondicionado en casa y un ventilador.
9: No, tratar de no andar en las horas del mediodía y tarde.
10: Sombra o bebe agua y no te apetece ya por la tarde ni salir.
27: Una duchita fría o bajarte a la piscina.
5: El domingo empieza oficialmente el verano meteorológico, pero el calor ya lleva con nosotros unos cuantos días más, bueno, más bien unas cuantas semanas. La EMET avisa de la primera ola de calor que empezará este fin de semana y que va a teñir de amarillo y naranja el mapa de los avisos por toda España. Así que vamos a estar en tres puntos de nuestro país en el que van a tener que sacar el abanico y también beber mucha agua. Vamos a empezar en Extremadura. José Emiliano Barrena.
28: Ya ha comenzado la alerta amarilla en muchos puntos de la región, como en Las Vegas del Guadiana, con máximas que podrían superar los 38 grados, o en el norte de Extremadura, donde se podrían alcanzar los 36. Un aviso que va a estar en marcha hasta las 9 de la noche. Esta pasada madrugada los termómetros han superado los 25 grados en gran parte de la comunidad. Lo peor a partir del domingo, cuando superaremos los 40 grados. Para la semana que viene podríamos llegar hasta los 43. Atención también a los incendios a lo largo del fin de semana. Gran parte de la región va a estar en peligro extremo.
5: Cruzamos la península, el Mediterráneo, saltamos hasta Baleares. Allí la playa es algo que les va a ayudar a sobrepasar estas altas temperaturas. Mamen Municio.
29: El día ya está dejando máximas de 35,4 grados cerca de la costa en Sant Elm, Andratx, y de 34 en el aeródromo de Sombonet. Y va a ser la tónica de los próximos días. Y es que no solo hoy, se espera este sábado y domingo también en Mallorca un aviso naranja por calor entre las 12 y las 7 de la tarde, por máximas que rondarán los 38 grados y que el lunes podrían alcanzar su pico en esta ola de calor. Además, las noches tampoco darán tregua. A partir del sábado se prevén mínimas de 25 grados.
5: No se escapa ni el norte. De hecho, las máximas más altas se podrían registrar en puntos de Euskadi. Miguel Ángel Garrosa.
30: 41,2 grados es la máxima histórica para Euskadi en un mes de junio. Se registró en Bilbao un 29 de junio del año 50. Este fin de semana ese récord podría caer. Va a depender de la intensidad del viento sur. La EMET ha colocado ya el aviso naranja tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya para el domingo. Pero hoy y mañana libran todavía la costa. Quedarán sobre los 26 grados, pero en el interior desde ya y como mínimo durante 6 días tienen asegurados los 35. Lo peor es que se esperan mínimas que no van a bajar de los 22 grados.
5: Decía yo antes que hay que beber mucha agua, evitar hacer deporte es otro de los consejos de los expertos para sobrellevar estas altas temperaturas, pero tenemos más consejos. Mariela Laurido, buenas tardes.
31: Buenas tardes, Aldo. Primera regla de oro, el agua. Siempre, siempre, sobre todo para los mayores, nos dice el doctor Juan Antonio López.
32: No espere a tener sed para beber agua. Mantenga una hidratación regular a lo largo del día, especialmente las personas mayores, los niños.
31: El alcohol y las bebidas azucaradas deshidratan. Segunda regla, la sombra. Mejor no salir de casa entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde.
32: Si necesitas salir, utilice ropa ligera y colores claros. Protéjase con gorra o sombrero y busque zonas de sombra.
31: Tercera regla, mantener el fresco en la vivienda y preocuparnos por los familiares y vecinos solos.
32: Mantenga las persianas y las cortinas cerradas durante las horas de más calor. Ventile la vivienda a primera hora de la mañana o por la noche. Recuerde contactar con familiares, vecinos o personas mayores que viven solas para comprobar que se encuentran bien.
31: Las personas mayores, los enfermos crónicos y la gente con menos renta, menos recursos, sin aire acondicionado en casa, son colectivos de riesgo. El calor, Aldo, mató el verano pasado a más de 3.000 personas. Son 3 veces más que los accidentes de tráfico.
5: Mariola, gracias.
31: A ti.
5: 2:34, el juez Peinado vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca a la investigación sobre la actividad profesional de la esposa del presidente del gobierno. El magistrado abre una pieza separada para analizar un contrato público que podría ser constitutivo de un delito contra los fondos europeos. Es una investigación que acerca más bien al empresario Carlos Barrabés, pero no a la propia Begoña Gómez, aunque su nombre se haya incluido esta mañana en la providencia del juez, que ha tenido que ser rectificada a posteriori porque, como les viene contando la SER, el nombre de Begoña Gómez está al margen de este contrato. La información es de Pedro Jiménez.
0: Juan Carlos Peinado abre pieza separada para investigar presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea y pide informe al fiscal. Se investiga un contrato de 4 millones de euros que Red.es adjudicó al empresario Carlos Barrabés y que se ha quedado fuera del eventual juicio que se celebre contra Begoña Gómez, su asistente y el propio Barrabés. Una adjudicación que no cuenta con cartas de recomendación de la mujer del presidente, según fuentes jurídicas. Barrabés recurrió para anular la investigación de este contrato en la Fiscalía Europea porque el juez Peinado lo dejó fuera de la causa, lo descartó y le han dado la razón a medias. El juez de garantías acuerda suspender la investigación europea, pero le dice a Peinado que abra esta pieza separada porque cuando decidió excluirlo no contaba con un informe de la UCO que llegó a Europa y que denuncia irregularidades en el proceso de adjudicación.
5: Este nuevo movimiento del juez Peinado pilla a Pedro Sánchez en Bruselas, las casualidades o no de que muchas decisiones suyas coincidan con ruedas de prensa del presidente del gobierno fuera de nuestro país. Algo que molesta y mucho al PSOE, que ve en este nuevo movimiento del juez una campaña de acoso a Begoña Gómez, aunque, como decimos, no está incluida directamente en esta nueva pieza separada. Ana Fernández Vila, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. El PSOE denuncia sin tapujos una persecución de Peinado a Begoña Gómez en palabras, por ejemplo, del ministro Óscar López en Televisión Española.
12: Una investigación claramente prospectiva que ha ido mutando de causa, con una indefensión absoluta en todo el procedimiento, una persecución claramente injusta e intolerable.
11: La dirección del PSOE insiste en que la mujer del presidente no tiene ninguna vinculación con el contrato que se investiga y denuncia que se trata de un nuevo disparate que tiene un objetivo, dicen, seguir alargando un juicio político a una persona inocente. Los socialistas enmarcan además este movimiento de Peinado en un intento de tapar el caso que afecta al novio de la presidenta madrileña Díaz Ayuso. El más explícito ha sido Óscar Puente. Más vale que archiven lo del novio, si no va a acabar imputada media España, aseguraba el ministro en redes sociales.
5: Gracias, Ana. Y Peinado, que mientras sigue deliberando, lo hace desde el lunes sobre las medidas cautelares que adopta contra Begoña Gómez, en caso de que finalmente quiera hacerlo, que podrían pasar desde una retirada de pasaporte a comparecencias en el juzgado. Y mientras, la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional del miércoles ha sido la noticia que sin duda más minutos ha acaparado de la antena de la SER esta semana. Anoche escuchábamos en Hora 25 con Casal los audios de esa declaración ante el juez Calama. Lo escuchamos negar las acusaciones de haber influido en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, sobre lo que gira prácticamente toda la investigación. Pero hoy lo que vamos a analizar también es lo que no dijo el presidente. Sus silencios, por ejemplo, en torno a la figura de su socio Julio Martínez. Así, a preguntas del juez.
13: Actualmente, ¿usted contesta o no contesta? ¿Y su derecho mantiene relación con Julio Martínez Martínez?
14: No contesto.
13: Vale.
5: No contesto de lo que dijo y sobre todo de lo que no dijo. Se puede entrever ya por dónde va a ir la estrategia de defensa de Zapatero.
15: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
5: Lo analizamos con Isabel Vega. Isa, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Silencios en torno a Julio Martínez, que el expresidente podría haber aprovechado para desvincularse de uno de los principales investigados de toda la trama, quizá el que tiene todas o casi todas las respuestas, porque el auto de Calama, Isabel, donde se imputaba Zapatero, no recoge ninguna conversación protagonizada directamente por el expresidente del gobierno, solo palabras de terceras personas que dicen que hablaron con él o que recibieron supuestamente órdenes suyas. Zapatero Isa evitó cargar contra el dueño de Análisis Relevante y también contra otros directivos de la aerolínea.
1: Sí, esta primera declaración nos ha dejado ver por dónde va la estrategia de defensa del expresidente del gobierno. Protege a sus hijas y a su secretaria y no entra en lo que hiciera su amigo Julio Martínez, aun siendo consciente por el sumario de que el dueño de Análisis Relevante, a ojos de Plus Ultra, hablaba por él.
2: Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros, sí. Incluso uno de los que habla ahí es personas a las que no conozco.
1: Esos chats donde aparecen frases como el pana Zapatero está detrás están aún por validarse como prueba en la causa, una percha que le permitía ante el juez eludir comentarios sobre su contenido. Se centraba así el expresidente en su propio papel en esta historia, negando vinculación alguna con la aerolínea.
13: Usted lo conoce a Plus Ultra, ha hecho trabajo de consultoría para ellos.
2: No.
13: ¿No?
2: No.
1: E intentando, incluso esgrimiendo una carpetilla con dos informes de consultoría escritos de su puño y letra, convencer al juez de que él cobraba de Análisis Relevante por servicios reales.
5: Otro aspecto destacado de la causa contra Zapatero y por la que el juez no ahondó mucho es el delito del tráfico de influencias. Es una figura que exige a una persona que influya, pero también alguien desde la administración que es influenciado. Es decir, esto si lo aplicamos al rescate de Plus Ultra y para que ese rescate fuera delictivo, alguien que presionara para que se llevase a cabo y alguien desde la administración que recibiera esa presión, pero sobre todo que la ejecutase. Alguien, Isabel, a quien no se identifica de momento en el proceso.
1: Es que aunque el centro del caso es una presunta trama de tráfico de influencias, esta parte está mucho menos avanzada que la que rastrea los pagos, por ejemplo. No se dibuja aún en el sumario de forma nítida sobre quién o quiénes habría influido Zapatero para decantar el rescate de Plus Ultra, más allá de un alto cargo de la SEPI que tenía interlocución con la aerolínea y las sospechas que se vierten sobre una comida con Ábalos y un café con Escrivá. El juez solo preguntó por este último.
13: Y por eso le preguntaba a ver si esa reunión, bien sea café o comida, pues usted había intervenido.
2: En absoluto. Es que, puedo decir que me resulta insólito.
1: No se profundizó en este asunto, entre otras cosas, porque Zapatero lo negó por activa y por pasiva desde el inicio de la comparecencia.
13: Dentro de la dinámica que le he dicho antes de un posible tráfico de influencias y dar una...
2: No hay tráfico de influencias. Porque yo no influyo en nadie, como he dicho.
13: Digo que pueden tener también esa lectura.
1: Pero como diría Calama en un auto posterior, la investigación está aún en una fase embrionaria. Todavía queda mucho perfil al que interrogar y que podría apuntalar o disipar las sospechas. Desde el propio Julio Martínez hasta Rodolfo Reyes, que es el dueño de los chats y sigue en busca y captura.
5: Gracias, Isabel. Presupuestos o elecciones es una disyuntiva que planteaba esta semana el PNV el presidente Sánchez, abriéndose además a negociar unas cuentas con un cierto cambio de postura por parte de los nacionalistas vascos, que llegaron a decir incluso que la legislatura estaba ya rota, estaba agotada. Presupuestos o elecciones, algo que el propio Sánchez decía ayer así desde Bruselas.
14: Agradezco el tono constructivo de grupos como por ejemplo el Partido Nacionalista Vasco y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos. Pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis.
5: Sánchez, que siempre ha defendido agotar la legislatura, no ha querido romper puentes con el PNV, habida cuenta de que es uno de los pocos socios que ya se ha abierto a negociar esos presupuestos. La idea de cuentas o elecciones cala ya entre los socios del Ejecutivo. Los ministros de Sumar se adhieren a esto, marcando además como límite las declaraciones de ayer del presidente Esther Urtasun.
16: Ara, jo sí que crec que nosaltres com a govern no ens hem de posar en aquests moments a fer uns pressupostos pensant que seran derrotats. Jo crec que això no ho hem de fer. Crec que hem de fer els millors pressupostos.
5: Esto es lo que decía esta mañana sobre los presupuestos o elecciones, que no lo tiene tan claro el PSOE. Hasta tres versiones de las palabras de Sánchez hemos oído hoy a ministros y dirigentes socialistas, que Sánchez dejó claro que va a agotar la legislatura, que ya veremos, o que es una posibilidad que se adelanten las elecciones. José Coello, buenas tardes.
17: ¿Qué tal, Aldo? Buenas tardes. Sí, hoy hemos escuchado tres ideas diferentes, y es que Sánchez siempre ha apostado por agotar la legislatura hasta julio del 27, y aunque fuentes socialistas reconocen cierto cambio con las palabras de ayer, no parece que haya un mensaje unificado sobre qué hacer si los presupuestos no se aprueban. Como te decía, hemos escuchado tres ideas diferentes. Hemos escuchado, por ejemplo, a Óscar López, al ministro de Transformación Digital, que en Televisión Española descartaba el adelanto electoral.
18: Le corresponde al presidente del gobierno. Yo creo que el presidente del gobierno ha sido muy claro en todo momento de llegar hasta el final de la legislatura, de poner en marcha la aprobación de los presupuestos. Eso es lo que estamos. Y desde luego yo no me dedico a hacer quinielas, no me corresponde.
17: En cambio, si escuchamos a la ministra de Seguridad Social y portavoz del Ejecutivo, Elma Said, sí parece que la posibilidad del adelanto electoral sea real.
19: Ni asumimos ni descartamos, por lo que me pregunta. Tenemos un objetivo claro por el que vamos a trabajar sin descanso, que es el objetivo de sacar adelante, de aprobar las cuentas generales para nuestro país.
17: Y luego está la tercera vía, que la hemos escuchado en la secretaria de Organización Socialista, en Rebeca Torró. Este escenario es algo así como ya veremos.
3: Que, como ya dijo ayer, vamos a ir ahora centrados en esos presupuestos generales del Estado, a seguir hablando, a seguir debatiendo, que eso es la política, llegar a acuerdos.
17: En cualquier caso, Aldo, todo queda supeditado a unos presupuestos cuya elaboración, recordemos, están todavía en una fase muy inicial.
5: El PP insiste mientras en que el Congreso debe pronunciarse sobre ese adelanto de las elecciones. Hoy han vuelto a registrar una moción similar a la que ya presentaron esta semana y que fue inadmitida por la mesa. Según fuentes del PP, la mesa en esta ocasión lo que ha inadmitido son los primeros puntos de la moción en los que se pedían elecciones, pero sí ha admitido la parte en la que se insta a Sánchez a considerar una cuestión de confianza. El punto al completo, la moción al completo, se va a debatir en el Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta, una cámara en la que hoy ha estado la fiscal general, Teresa Peramato.
4: Me da igual que sea el procedimiento plus ultra, el procedimiento de Leire o cualquier otro procedimiento. Son procedimientos que están en trámite y esta fiscal general del Estado, cualquier fiscal, cualquier parte en el procedimiento, viene obligada a respetar la reserva.
5: Estas eran las palabras de Peramato preguntada sobre la posición de la Fiscalía en torno a los últimos casos que rodean al Gobierno, entre otros el caso de Leire 10 y esa reunión que tuvo la conocida como fontanera del PSOE con miembros cercanos al exfiscal a Álvaro García Ortiz. El PP hoy, por cierto, se suma a la tesis de Ayuso con respecto a la investigación abierta a su novio, Alberto González Amador. Ya saben que ayer les contábamos los detalles de ese informe de la UCO en la que se cuestiona que la empresa de Amador tuviese los medios suficientes para realizar los trabajos por los que sí cobró al Grupo Quirón. Bueno, y Tellado dice que esto afecta a un particular.
6: Estamos hablando de un caso de un particular que el particular debe aclarar en sede judicial y por lo tanto creo que no afecta en nada a la administración de la Comunidad de Madrid.
5: Bueno, la pareja de Díaz Ayuso, lo dice el Supremo, no es un personaje público como puede serlo un político o algún tipo de celebridad. Y tampoco es un particular, como dice Tellado, imitando a la propia Ayuso. Pero sí es, según el Supremo, una persona con notoriedad pública y es literal por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 3:45, 2:45 en Canarias, a la vuelta. Irán y Estados Unidos suspenden definitivamente la reunión de Ginebra que sustituyó a la firma del memorándum de entendimiento, una firma que ya tuvo lugar hace 2 días. Los últimos ataques de Israel en el Líbano han dejado al menos 21 personas fallecidas, también 4 soldados israelíes, y a esto se suma el éxodo. Éxodo en el sur del país, un nuevo desplazamiento de personas que tienen que huir como consecuencia de la guerra.
15: Hora 14.
7: Funcionan siempre like a boss.

Molt bona tarda de divendres a tothom. Sigueu benvinguts al primer rebobinem de Llapis de Memòria Especial Mundial, en què aquests dies estem connectant les cançons de persones nascudes arreu del món. I mira, ara que em traieu el tema del Mundial, abans que res, permeteu-me que us recordi que durant tot el campionat del món, a la SER us estem oferint doble programació. Això vol dir que a les freqüències de SER Catalunya podeu escoltar el SER Deportivos Mundial. I a les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix, podeu seguir el Llapis de Memòria. Jo ho tindria molt clar, però que cadascú triï el que vulgui. Però aquí la veritat és que ja ho tenim tot a punt per connectar les cançons de la xef xinesa Chen Qiwang, també de l'activista francesa Dominique Salomon, de la gestora cultural de Letònia, la Victoria

0: Haldor Mar fa més de 30 anys que viu a Barcelona, exactament des de 1993, que és quan va venir a fer un postgrau de guitarra clàssica i de retruc, doncs mira, també es va enamorar de la que s'ha convertit en la seva dona i mare dels seus tres fills. I en aquestes més de 3 dècades a Barcelona, el Haldor ha tingut el gran luxe de poder guanyar-se la vida amb la música, que és la seva passió. Ah, i també amb la televisió, perquè ell va ser el presentador del programa Catalonski, en què es dedicava a conèixer a altres estrangers que, com ell, havien après el català per pur amor a la terra. I parlant de terra, doncs marxem cap als orígens del Haldor a Islàndia amb la banda islandesa Studiemen i la cançó que està sonant ara mateix, que es diu... A veure com us ho dic, això. Bueno, Haldor, millor digue-ho tu.
1: Tlawikek.
0: Moltes gràcies.
2: Al llapis de memòria del músic Haldor Mar també hi hem trobat els islandesos Studiemen amb el tema Slavikek.
1: Slavikek, molt bé.
2: Estic aprovant, eh?
1: Sí, aprovaràs.
2: Que aquesta és una cançó publicada a principis dels anys 80, quan tu eres un xavalet,
1: bailet. Exacte. Sí.
2: Et transporta a aquella època?
1: Sí, això és casa? Absolutament. Això és casa total. És una pel·lícula. Vam fer una pel·lícula i aquesta cançó forma part de la pel·lícula i va ser un hit. Jo recordo que no la volia veure perquè pensava, jo volia veure una pel·lícula de Hollywood, no sé què, i vam anar al cine a veure-la i em va enganxar i després la vam estar en vídeo mirant-la un altre cop i un altre cop i el disc va ser... I és un grup que m'ha acompanyat sempre, tota la vida.
2: Studiemen.
1: Sí, però han tingut diferents formacions, han canviat de nom, inclús van intentar triomfar fora d'Islàndia, que no va funcionar, però sempre en forma part i és algo que no... La meva vida sense Studiemen no hauria sigut igual.
2: O sigui, a Islàndia ha funcionat com un... Sí. Tota la vida.
1: Sí.
2: És com Islàndia... el sopa de cabra islandès.
1: Exacte, el sopa de cabra islandès o els pets, no sé.
2: Perquè el sopa de cabra ho va intentar una mica per Espanyita.
1: I no va funcionar, doncs mira, és igual. Sí, senyor.
2: Que tu vas ser un d'aquells nadons que quan els pares anaven a la cafeteria el deixaven dormint a l'intempèrie, en el cotxet,
1: sí.
2: A menys 3 graus.
1: Segurament.
2: Però, sí. Però això...
1: Normal. No només a Islàndia, es fan en altres països també del nord, sí. El suposem a fora, al balcó, per dormir. I dormim la migdiada amb tot ben tapats, eh?
2: Sí.
1: Ben tapats, però l'aire fresc, sí.
2: I l'escola Bressol també era l'aire lliure quan tu eres un nen?
1: Sí, sempre. Sí. Però anaves amb
2: sobte,
1: tot.
2: Sobte, perquè aquí, que fa sol, els tenim tancats en aules que algunes estan bullint, i allà que fot un fred que pela, està plovent, està nevant, i els nens estan a l'intempèrie.
1: Els poses al xupasquero i ala, fora, a jugar. Sí.
2: Tu de petit ja tenies això de jo seré músic, entre cella i cella? I...
1: No tant. Sempre volia tocar la guitarra, me recordo això, i vaig estar... La meva mare m'apunta a piano i a bateria, volia ser baterista. Sempre volia...
2: Et vas contemplar dir, jo què sé, vull ser fuster, pilot d'avions.
1: No vaig tenir mai aquesta idea. Jo crec que actor tenia també aquesta idea de ser actor, per la cosa romàntica, no? O músics, sí, jo crec que bastant jove ja vam començar, volia fer classes, però se'm donaven bé fer idiomes, llavors imaginava, doncs mira, estudio idiomes, jo puc fer traductor, jo què sé, alguna cosa així, fins que estava jo amb la guitarra i ja vaig descobrir un món, la guitarra clàssica, i vaig pensar, no, aquí, això és el que vull fer.
2: Però a casa de què treballaven els pares?
1: La meva mare mestra i el meu pare treballava a una empresa de com si fos Endesa o una empresa d'electricitat.
2: L'energètica.
1: L'energètica d'Islàndia, l'única que havia, d'oficina. Sí. Ara, tots dos han cantat en el coral.
2: Sí, ja tenies la música una mica a l'ADN.
1: Sí, la meva mare feia classes de flauta. Sí, encara que ningú s'ha dedicat a la música, jo sóc l'únic.
2: El primer.
1: Sí, el primer, exacte.
2: A Islàndia hi viuen unes 390.000 persones aproximadament.
1: Fantàstic, ja?
2: Sí.
1: Ostres, wow.
2: La majoria d'elles a la capital, a Reykjavík. Sí. I la segona ciutat més poblada és la teva.
1: Akureyri.
2: Amb només 20.000 habitants, que és el que té el Masnou, vull dir.
1: Sí. Eren 15.000, em recordo quan jo estava allà.
2: I quins records tens tu de, no sé si és Akureyri o Hetla també, de la teva...

0: de la teva infància, de la teva adolescència.
1: Sí, de vida de poble, eh? De vida de poble en un país que és un poble. Imagina't, o sigui, tu aquí vas al poble i però vius en un país de milions de persones. No? Uh-huh. Ara, jo vivia en un poble, en un país que érem un poble. No, bones memòries. Sí, sí, sí, viure en un... no sé, el teu món és aquest, no? La naturalesa d'allà... I Akureyri, jo tinc molt bones memòries, perquè Akureyri és curiós, perquè està al nord, però a vegades l'estiu feia millor temps que al sud, perquè si venia vents del sud, allà era fantàstic, feia 20 graus i era com que... I tenia una mica idolitzat l'Akureyri. Ara, en canvi, a l'hivern, sí, podria ser, bueno, un fred i un nevat totalment, o sigui, és... Però és això, és una mica poble de somnis, saps?
0: Bueno, ja sabem que a Islàndia, durant l'any, hi ha moments en què sempre és de nit, les 24 hores,
1: sí, sí,
0: i després
1: sí.
0: Hi ha moments que sempre és de dia,
1: sí.
0: Que, per exemple, tu ets del 12 de juliol,
1: sí.
0: Entenc que el teu aniversari t'agafava en temps
1: ple
0: sempre és de dia,
1: sí, sí, sí.
0: Puc celebrar el meu aniversari,
1: sí, sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Devies tenir companys del 7 de febrer,
1: sí.
0: Que era de nit,
1: sí, sí, sí, sí.
0: I allà t'espaviles, no?
1: Però mira, és així, t'acostumes.
0: Allà s'està notant l'impacte del canvi climàtic?
1: Sí, s'està notant en molts aspectes, sobretot com estan reduint-se els glaciars. És un tema que preocupa bastant. I hi ha un tema que es preocupa també, per si hi ha molt d'escalfament global i que la corrent del Golf de Mèxic, si no passa per Islàndia es pot tornar a un bloc de gel total. Perquè necessitem la corrent de
0: sí,
1: del Golf de Mèxic. Jo dic Golf de Mèxic, no dic Golf d'Amèrica.
0: Sí, sí. Perquè, és una posició sí, política. Sí.
1: Exacte, per mi és el Golf de Mèxic.
0: No, o sigui, esperem que això es solucioni, perquè si no al final tindreu mosquits.
1: Sí.
0: Que
1: mosquits,
0: no hi ha mosquits.
1: No, volem, no fa falta.
0: No hi ha ni mosquits ni formigues.
1: No. Ara, van descobrir un mosquit, crec. Fa poc. No sé com va arribar.
0: Un Indiana Jones dels mosquits,
1: exacte.
0: Que va anar fins allà.
1: Sí.
0: I quins insectes teniu allà?
1: Ah, mosques.
0: Mosques, sí, eh? Sí, aguanten
1: sí.
0: Tot, eh?
1: Sí, mosques grans i petites, sí. Sobretot hi ha unes que són com... No són mosquits, però són... mosques molt petites i sí que piquen i necessites portar una red al cap perquè si no t'agobien, sí.
0: Piquen
1: una mica, sí, xuclen una mica, sí.
0: Jo sempre m'he preguntat si les mosques picaven perquè hi ha aquell refrany en castellà de què mosca te ha picado.
1: Ah, sí, pues mira.
0: Però mira, ja sé quina mosca era, la islandesa. Tu vas néixer el 1973, perdona, 72. Perdó.
1: Sí,
0: bueno,
1: però bueno,
0: t'havia tret un any, eh?
1: Exacte, o sigui que... guai.
0: El boom del gènere el grunge, a tu t'enganxa de joveneta.
1: M'agafa en plena... O sigui, joventut de 18, 19, 20 anys, sí.
0: I t'agafa fort pel grunge, no?
1: Bastant fort, sí. Nirvana, Pearl Jam... vam descobrir i vam estar flipant. I també Rage Against the Machine.
0: Que està sonant ara mateix
1: de fons, sí.
0: Que aquesta és la més especial per tu dintre del
1: sí,
0: fenomen grunge.
1: Sí, perquè és una cançó que quan ens ajuntem els amics, els que vam estar ajudant junts, que ells teníem una banda. I jo, quan me vaig anar, ells continuaven i han fet discos i encara toquen junts. Amb 50 i pico anys, no? I però sempre quan ens ajuntem i fem alguna actuació junts, aquesta sempre la toquem. I és de les meves preferides. És tan divertit de tocar i interpretar amb la gent. És meravellós.
0: Sí, tu aquí sí, què sí. Fas? Guitarra?
1: Guitarra. Aquí toco la guitarra elèctrica.
0: Doncs va, escoltem sí, una sí. Mica el... Com es diu? Killing in the Name?
1: Killing in the Name.
0: The Rage Against the Machine. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you.

0: I Haldor, que com a amant del grunge que ets, sí, saps on estaves el 5 d'abril de 1994? No, que és aquell dia...
1: 5 d'abril de 1994?
0: Que Kurt Cobain... Va decidir...
1: Sí. No recordava la data, perquè, no, en aquella època, el 94, jo ja estava molt ficat en la clàssica.
0: Ah, ja, no et va agafar de ple.
1: No. O sigui, jo estava en aquest, fins al 93, quan arribo aquí i em fico en la música, en la guitarra, jo us deixo una mica a part el que és la música pop-rock que escoltava i estava molt enficat en la clàssica.
0: Tu amb el teu Johann Sebastian Bach.
1: Exacte, jo, el meu Bach i més coses d'aquestes i de guitarra clàssica. I llavors... vaig estar una mica desconnectat de la que després tornaria quan començo a cantar en els pubs i tot això. Però sí. Però va ser tremendo aquell moment també,
0: Que ja per acabar, ara jo abans et preguntava això de com els hi posen els nens orfes i tu em deies, allò és tan petit que tothom sap qui és el pare o la mare. No sé si saps que s'han inventat una aplicació pels joves islandesos,
1: per
0: evitar l'incest accidental, perquè com és tan petit...
1: Exacte.
0: Doncs tu abans de fer res, no? Poses els teus noms i cognoms i et diu...
1: Mirem
0: per si de cas. Ves en compte que és la teva cosina segona, no facis animalades. Clar, exacte. Tu això no ho vas pillar a la teva època.
1: No.
0: Això vol dir que potser... Sí.
1: Però a la gent li agrada parlar de les famílies i de mirar cap a quina arbre, tal i qual, i llavors ara hi ha una app, però abans la gent sí que ho mirava també.
0: Però tu t'ha passat això de dir, ui, pel que em dius, millor que te'n vagis tu a casa teva i jo
1: no,
0: la meva,
1: no,
0: perquè
1: no
0: som cosins segons...
1: No m'ha passat.
0: O sigui, potser has compartit fluids amb alguna cosina.
1: No ho sé.
0: No ho sabem.
1: No ho sabré mai.
0: Què t'anava a dir? Et veus tota la vida aquí a Barcelona o algun dia t'agradaria tornar a Islàndia?
1: A mi m'agradaria...
0: Definitivament.
1: No, a mi m'agradaria poder... fer una mica de poder estar més temps a Islàndia, d'anar més vegades. Però jo tinc la meva vida totalment feta aquí. Tinc la meva casa aquí, la meva escola de música està aquí i tot la vida està bastant feta per aquí. O sigui, no sé què a Islàndia no sé què faria. O sigui, no tinc res allà així. Ara, quan ja tinc jubili d'aquí uns quants anys, jo què sé, al millor m'agradaria... passar unes estones més llargues allà, sí.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu évites.
4: Seguim rebobinant els millors moments del Llapis de Memòria edició mundial i ara és el torn de l'activista francesa antisionista Dominique Salomon, una dona amb un historiot a les esquenes descomunal perquè la Dominique prové d'una família jueva que va patir l'horror de l'Holocaust. De fet, tota la seva família materna va ser enviada a camps d'extermini, excepte la seva mare, que va sobreviure a l'infern nazi gràcies a una grangera del sud de França que la va amagar al seu estable. I ves per on, en aquell mateix estable, va ser engendrada la Dominique. Va succeir durant una visita fugaç del seu pare mentre lluitava amb la resistència francesa i, precisament, la cançó que està sonant ara mateix, titulada Le Chant de Partisan, del cantant franco-italià Yves Montand, es va convertir en el gran himne de la resistència francesa. Ja veieu, tanquem el cercle. Va, anem a veure què més ens explica la Dominique.
0: El llapis de memòria de l'activista francesa Dominique Salomon, també hi hem trobat Le Chant de Partisan, interpretada pel cantor i actor franco-italià Yves Montand, que aquest és l'himne de la resistència francesa contra l'ocupació nazi, que entenc que aquesta sí que sonava a casa alguna vegada, perquè, com dèiem abans...
5: No, l'hemos contado, todo
0: però amb la família.
5: Bueno, con los amigos, porque realmente todos los... lo que te mandé como canciones, como lo que escogí como canciones, pues todos los he encantado, porque cantábamos mucho y hacíamos corales y me imagino que habrá más después, pero todos son cosas que he cantado.
0: Que aquí tornem una mica a la història macabra que explicaves al principi, sí, no? Que és quan els nazis ocupen part de França, la teva família, que era jueva, comença a patir una persecució, Aleshores, per una banda, el teu pare s'enrola amb els maquis i després amb la resistència, i la família materna se'n va cap al sud de França, cap a una...
5: No, mi madre nada más con
0: Només
5: su
0: ella.
5: Hijo.
0: Els altres ja... I els...
5: Los otros se quedan en París y fueron todos los que fueron
0: aquí. Sí, la teva mare i el teu germà marxen cap al sud de França.
5: Ya, y va a ser salvada, porque cuando llegó los alemanes, pues ya buscaban los judíos también que habían por aquí, y por allí, mejor dicho, y
2: una... Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
6: El cap li girava.
7: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
8: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
9: Factorenergia.cat.
8: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
11: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
5: Los campesinos daba la vuelta de ella para ver si tenía una cola, porque la propaganda nazi decía que los judíos eran también animales humanos y tenían colas. Y cuando ahora escucho el ministro de Israel del ejército que dice lo mismo de la gente de Gaza, dice los podemos matar todos, porque en realidad no son animales humanos, te desesperas sobre la humanidad.
0: S'ha girat la truita. Absolutament. Que entenc que quan la teva mare està amagada, no, en un estable, gràcies a la Gabriel, hi ha una visita del teu pare algun dia que pot anar cap allà.
5: Sí.
0: I neixes tu. Bona punteria del senyor Salomón.
5: Siempre se hacen muchos niños durante las guerras. Siempre.
0: I sabem per què? Perquè al final...
5: Porque
0: és...
5: la vida gana. Contra viento y marea.
0: Que bonic, això. Que és bonic, això, realment.
5: Sí, es bonito.
0: Clar, va,
5: menos depresiones porque la lucha gana y la gente hace más hijos.
0: Que tu vas néixer el 1945,
5: sí.
0: De fet, demà passat, fas anys, compleixes...
5: El 18 de juny, que era el dia de la llamada de De Gaulle, no, del 45, diciendo, hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra.
0: Però el 1945, mesos abans que tu naixessis...
5: Ja, la victòria.
0: És quan...
5: Me he vivido siempre un poco como la hija de la victòria.
0: S'acaba la Segona Guerra Mundial, s'alliberen els camps d'exterminis... Tu neixes ja a París o neixes al sud de França, també?
5: No, he nacido en París. Cuando mi madre volvió en París, mi padre también volvió después. El piso estaba ocupado por gente que habían colaborado con los alemanes. Hubo que echarlos habitación por habitación y poco a poco pues la vida volvió a tomar su normalidad a trancas y barrancas.
0: I quins records tens tu d'aquell París dels anys 50 on tu et cries?
5: Yo no me acuerdo particularmente de los años 50, porque tengo 5 años, tampoco me deja grandes recuerdos.
0: Dels 5 als 15, que seria aquesta dècada dels 50, no?
5: Iba a la escuela donde me fui siempre muy mal, muy mal, muy mal. Éramos una familia bastante traumatizada, hay que decir, con muchas angustias.
0: Normal, ¿no?
5: Tenía mucha depresión y tal. Y bueno, me acuerdo más bien, he sido más feliz después, adulta, que de niña.
0: Però és clar, és que els teus pares van viure una cosa tan heavy que és normal i evident que quedin... marcats de per vida.
5: Es evidente. Actualmente tengo en mi casa palestinos y recibo regularmente palestinos cuando llegan a España hasta que arreglen su situación. Y bueno, están en la misma situación. Tengo actualmente un chico de Gaza que está aprendiendo Todo su vida se derrumbó, tenía una empresa en Gaza de marketing, pues ahora nada, tiene que aprender el castellano que no sabía para nada, tiene que volver a pensar a la vida, sus hijos están no allá porque finalmente están en Estambul, tiene, bueno, lo mismo.
0: És el mateix amb un altre color, si vols, però és exactament el mateix que
5: igual
0: va viure la teva família.
5: Evidentemente.
0: Ara s'han canviat els torns,
5: sí,
0: i està passant a,
5: sí, sí,
0: a Gaza.
5: Sí, sí.
0: Tu
5: sí
0: sents que s'està instrumentalitzant l'Holocaust per justificar
5: sí, lo
0: aquesta...
5: Sí, lo están absolutamente utilizando. Hay que tener claro, hay que defender todas las víctimas, pero no se es eternamente víctimas. Y Israel se sirve de somos la víctima y nos da derecho a todo. Pues no. Hemos sido víctimas, como víctima necesitábamos todo el respeto y muchas veces no le hemos tenido porque ha colaborado a la matanza de los judíos europeos, todos los países europeos. El problema realmente ha sido esencialmente europeo. Hay que ver que había 15 millones de judíos en el mundo, 11 millones vivían en Europa, y de los 11 murieron entre 40 y 45, 6 millones, y se dejó hacer como se está dejando hacer el genocidio en Gaza.
0: Suposo que ja has identificat la peça musical que està sonant ara mateix de fons, és el Malei Rahamim.
5: Sí, es el rezo a las muertes, a la apertura de los campos se cantó y Jordi Savall, que hizo un magnífico disco sobre la música de Jerusalén, donde recompila una parte de la música árabe, de la música cristiana, de la música judía, porque es una ciudad donde ha convivido estas tres religiones. Y allí lo volví a poner en su disco.
0: ¿Y tú volías que sonés también
5: sí,
0: en el teu llapis de memòria?
5: Sí, me impresiona mucho
0: Jordi Savall,
5: cuando
0: lo escucho. Un crack.
5: Muchísimo.
0: Doncs escoltem una mica Malei Rahamim.

Continuem per aquest mapa mundi radiofònic que estem fent al Llapis de Memòria Edició Mundial i ara marxem cap a l'est d'Europa amb la Victòria Tissot, una dona nascuda a la Letònia soviètica que al llarg de la seva vida ha viscut a 11 països diferents. Entre aquests països està Ucraïna, d'on va marxar quan els russos van envair Crimea l'any 2014 i aleshores es va establir a Barcelona, on ha creat l'ambaixada d'art d'Ucraïna per donar suport a tots els artistes ucraïnesos que estan patint la guerra encara avui dia. De totes maneres, ara marxem cap a la infància de la Victòria a la Letònia dels anys 80, on sonava a totes hores la cantant que estem escoltant ara mateix, és a dir, la Laima Baikulė, que segons la Victòria vindria a ser, atenció, la Rosalia Letona.

0: Que, per cert, jo és que m'agrada mirar com curiositats dels països i tòpics, i he llegit que a Letònia hi ha una obsessió molt forta amb el pa. Que el pa és sagrat, que el pa, encara que caigui a terra, se li dona un petó i es menja, que el pa... Hi ha una bogeria amb el pa...
1: El pa de Riga, sí.
0: El pa de Riga, això és cert, eh?
1: Sí, sí, però el pan un poco, decimos, como pan integral... O pan negro, pan de riga.
0: Pa de sègol negre, em sembla
1: sí,
0: que és.
1: Sí, sí, sí.
0: I és sagrat, eh? Vull dir, amb el pa...
1: Sí. És boníssimo, és delicioso, també.
0: Quines altres costums de Letònia a quin xocarien?
1: Ahora, por ejemplo, viene el boníssimo fiesta de San Juan. Y en Riga también es Ligas Días. Es también un grande fiesta misma, con la misma tradición, pero dedicada más al amor y dedicada más a la posibilidad de esta fiesta, ¿no? Tradicional, que cuando acaba el antiguo y hay que empezar el nuevo, saltar el fuego.
0: Això també ho feu?
1: También, sí, sí, sí. Sí, sí, crear esta bonita corona de flores y... i vivir la felicitat de verano.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: acabarem de rebobinar els millors moments de la primera setmana del Llapis de Memòria edició mundial anant cap a la Xina de la mà de la Chengqi Wang. La Chengqi és la xef i propietària del restaurant Out of China de Barcelona, ciutat a la que va arribar amb només 11 anys i així va deixar enrere una educació marcada per l'adoctrinament comunista a la Xina governada per Mao Zedong. Però amb la cançó que està sonant ara mateix, titulada Ye Shanghai, anem encara més enrere perquè aquesta és una de les cançons que li cantava la seva àvia, una cançó que parla de com era la Xina abans que el comunisme es fes amb el poder. Va, tot teu, Chengqi. A vista de memòria de la xef Chengqi Wang també hi hem trobat la cançó Ye Shanghai, que vindria a ser, si no m'equivoco, Chengqi, Shanghai de nit, que és una cançó publicada l'any 1947 interpretada per Su Xuan, que també la coneixien a Xina com la veu d'or. Que Chengqi, he llegit que aquesta cançó forma part del gènere Shidaiku?
1: Sí.
0: Què és un Shidaiku?
1: Shidaike.
0: Sí,
1: bueno, és cançó de l'època.
0: Cançó traduir... de l'època.
1: Sí.
0: És com una barreja de jazz i...
1: Sí, sí, sí. La meva àvia ballava amb aquest ritme. Jo crec que es va conèixer el meu avi.
0: Ballant a Shidaike.
1: Sí, sí, sí.
0: I quin records et porta aquesta cançó en concret?
1: Em porta els vestits tradicionals de l'època, els qipao, que són els vestits xinesos, llargs, amb una obertura lateral... I jo crec que va ser una època molt efervescent on moltes cultures, tot i les diferències de nivell econòmic, tothom vivia bastant integrat. I la meva àvia tenia molt bon record d'aquella època.
0: Que tu aquesta època no la vas...
1: No.
0: No la vas viure.
1: Bueno, la vaig viure amb tradició oral.
0: Te la van explicar, no?
1: Sí.
0: Tu vas gaudir d'una infància feliç?
1: Podria dir que sí. Vaig tenir molta sort de venir a Barcelona i, d'alguna manera, no vaig sotmetre al règim d'educació tan repressiva que hi ha a Xina. Penso que per culpa de l'aprenentatge, pel sistema, evidentment, no l'aprenentatge en si, molts nens deixen de tenir infantesa.
0: Tu sí que la vas viure fins als 11-12.
1: Sí, però bueno, vaig veure la disciplina, que em va anar molt bé, però després a Barcelona vaig tenir unes oportunitats per pensar, perquè tenia més temps.
0: Sí, et van fer un favoràs als teus pares.
1: Jo crec que sí.
0: Portant-te cap aquí, que tu, com dèiem abans, ets de Suzhou, que és una ciutat del sud de la Xina, que està relativament a prop de Xangai, però no és de les més poblades de Xina, tot i que té 12 milions d'habitants.
1: Bueno, tot és relatiu, no?, aquesta vida. No és de les més poblades, però és
0: clar,
1: que està molt poblada.
0: En mirada occidental és una barbaritat, 12 milions d'habitants.
1: Sí,
0: quins
1: sí.
0: records tens de la teva ciutat dels anys 80, no?, que és quan tu estaves allà?
1: Sí, sí, sí. Recordo l'aigua.
0: Dels canals.
1: Sí, recordo l'aigua dels canals. I també recordo, és una ciutat amb una vegetació molt exuberant i estava ple dels desmalls.
0: Explica'ns què és els desmalls.
1: Desmalls és... Jo crec que en castellà es diu sauce.
0: Ah, val.
1: Sí, en català és desmalls, no?
0: Em sembla
1: sí.
0: que es diuen salses, pot ser?
1: Ho mirem, no ho sé,
0: això ho mirem. Ho podem anar mirant, però mentrestant digue'ns, ara fa 30 anys o més que vius a Barcelona
1: sí.
0: i vas de tant en tant a Suzhou.
1: L'última vegada que vaig anar va ser 2019, just abans de la pandèmia.
0: Sí, fa 7 anys.
1: Sí, ara igual toca, no? Sí.
0: I vas reconèixer el Xangai de... Ai, el Xangai, el Suzhou de la teva infància o ha canviat molt?
1: Sí, vaig reconèixer, però molt poquetes coses. Nosaltres vivíem un carreró molt petit, precomunista, i tenia dintre de casa un pou.
0: I això ja no s'estila?
1: Bueno, no ho sé si s'estila, però jo no vaig tenir accés a cap casa. Quan vaig tornar estava a un hotel.
0: Clar, pel que he llegit, Suzhou té com dos grans parts diferenciades, no? Que una és el nucli, el casc antic,
1: sí.
0: i una altra és com el districte modern, que són gratacels... Això em porta a pensar, perquè ara es parla molt de la Xina. La Xina continua sent comunista.
1: Bueno, comunista té un... La Xina és comunista. Es defineix com un país comunista. El que passa és que el lliure mercat també funciona.
0: Sí, és un comunisme, almenys no com el que s'entén aquí.
1: És un comunisme... Sí, és que aquí a Europa, amb la paraula comunista, hi ha una relació molt romàntica.
0: Si no és la mateixa que es té a la Xina.
1: Bueno, la paraula comunista, tal com està definit de fa molts anys, ha patit molts canvis de concepció a les persones. Llavors, el comunisme de Xina era una època que ara té un altre sentit.
0: Que suposo que entre tots l'hem fet servir tant que l'hem deformat, la paraula comunista i comunisme.
1: Sí, té un sentit molt complex, diria jo.
0: Que parlant de comunisme, ara mateix està sonant de fons una de les cançons que us ensenyaven o us adoctrinaven a l'escola. Es titula Nan Ni Wan. De què tracta aquesta cançó?
1: Bueno, havia moltes cançons a l'escola i cada classe havia d'aprendre una cançó. I a nosaltres ens va tocar aquesta. Jo no sé si anava a tercer. I si no recordo malament, havia una coreografia per ballar. Però clar, jo no tinc coordinació. I llavors només recordo que em van posar a cantar. Digo, tu que balles tan malament, tu cantes.
0: Tu a cantar i
1: sí,
0: no et moguis massa.
1: Sí. Llavors la cançó es titula Nan, vol dir sud. Nyi vol dir fang. I Wan és un ball. Llavors, era una cançó que alabava zones rurals poc conegudes i convidava la gent a anar allà, perquè és una època que hi havia molts joves que anava a treballar en uns camps que estan lluny de les conglomeracions tradicionals per poblar zones més rurals.
0: Doncs va, escoltem-la una miqueta.

0: te la saps de memòria? La podries cantar?
1: No, és que, a part de ballar malament, és que canto malament, també.
0: Sí, però la podries... O sigui, te la saps, de saber-te-la?
1: Una miqueta, però no, no cantaré, no m'ho facis, això, Jordi.
0: No, no t'ho faré, no, home, i tant que no. Però el que em crida atenció és això, que parles d'una escola que, més que ensenyar-te coses, t'adoctrinaven.
1: Sí, t'ensenyava això, feia cantar la cançó, però és que la meva mare, jo crec que en 1968 o 69, la va portar a un lloc molt llunyà de casa seva i va treballar 10 anys a un camp d'arròs, perquè era una llei. Llavors, tu havies de complir. I és aquesta cançó. O sigui, el que cantava era això. Alabava una zona rural, probablement no és tan idealista com canta la cançó. Ara canta meravelles, no? Està cantant meravelles d'aquell lloc. I la meva mare va passar, abans de tenir-me a mi, 10 anys en el camp d'arròs.
0: Obligada per una llei.
1: Sí.
0: Clar, tu no vas agafar aquesta llei. Tu suposo que tu ets la generació aquella que es deia la política del fill únic?
1: Sí, jo vaig néixer amb la llei. És de 1978.
0: Que aquesta llei vol dir que les famílies només podien tenir un fill?
1: Sí, les famílies només podien tenir un fill perquè l'Estat es va adonar que sota les ganes de tenir fill... A veure, això has d'explicar una mica millor.
0: Sisplau.
1: Sí. Durant una època, Mao Zedong, el president de Xina, va animar la població a tenir fills, perquè ell va dir que si un país poblat és un país més fort. Però es va adonar que es va passar. Llavors, segons els estudis demogràfics, és que, clar, un país amb tanta població podria no ser del tot positiu perquè han de ser alimentats. Llavors va començar a tallar en sec, que va ser en 1978 la llei, la política del fill únic.
0: I si tenies més d'un fill, què?
1: Ui, era un drama. Autèntiques drames.
0: Tu no tens germans?
1: Jo tinc una germana.
0: Clar, per això t'ho pregunto.
1: Sí, però en el nostre cas sembla un xiste de mal gust. Un acudit de molt mal gust.
0: Per què?
1: Perquè a Xina, aquella època, totes les senyores que es quedaven embarassades per tenir un segon part, li obligava a avortar. Mm? Et portava al quiròfan. I clar, i la meva mare, quan va venir a Barcelona, es va quedar embarassada la meva germana, Chen Ming, i aquí llavors ella, com que teníem... O sigui, que tenia tan interioritzat que només puc tenir un fill, a més, econòmicament no ens podia permetre, estava boja per no tenir-la. I aquí estava totalment prohibit. I llavors la va tenir perquè no quedava l'altre remei.
0: Però la teva germana neix aquí a Barcelona.
1: Sí, sí, sí.
0: I us porteu uns quants anys?
1: Ens portem 13 anys.
0: Ah, i tu ets la gran,
1: sí,
0: no? I entre les dues porteu l'Out of China,
1: sí,
0: no? Amb la
1: Chen Ming. Sí, sí, sí, fem un tàndem.
0: Que suposo, Chenqui, que des que vius aquí, amb el que t'hauràs trobat sovint és amb certs tòpics sobre la Xina i els xinesos, que són totalment falsos. Hi ha algun en especial que et toqui la pera, que dius, és que com podeu dir això? No, no és així.
1: Hi ha un tòpic que diu que els xinesos som treballadors. S'ha de matitzar molt. No som tan treballadors. Almenys una part que conec. Penso que nosaltres treballem d'una altra manera, molt més minuciosa, però moltes vegades no tenim la creativitat que es té aquí i ens falta visió global de les coses.
0: Sí, que ara sí que ens has desmuntat una cosa que, en principi, la comunitat xinesa, vull dir, és guai, no? O sigui, són gent molt treballadora. I ara arriba la Chenqui i ens diu que no, que simplement treballa més les coses més artesanals, no? Amb més... Bueno, com les llotges.
1: Sí, són més disciplinats, això sí, però moltes vegades el concepte de treball és molt més ampli que anar fent coses. El concepte de treball és pensar constantment si estem donant un valor afegit que es necessita al projecte.
0: També hi ha tòpics sobre el tema de la higiene, no? De que si s'escup pel carrer, va a la Xina i tot això, això és cert?
1: Això és cert. Jo crec que el 2019, quan vaig tornar, encara ho feien, però menys. Jo crec que a poc a poc la gent jove, d'alguna manera, té una altra concepció d'higiene, però la gent antiga segueixen vivint i es costa molt de canviar els costums.
0: I la societat en general és molt supersticiosa?
1: Sí, jo crec que sí. Ara diré una cosa que et sobtarà, perquè jo no sóc religiosa, però sóc supersticiosa.
0: Quines supersticions tens? Doncs
1: pues moltes. Pues el dia 13 no agafo un avió, si no és que em fa un ofertón, saps?
0: Si no et paguen per anar-hi, eh?
1: Clar, sí. Això passa. I després, d'alguna manera, intentem no posar peces de color blanc al cabell. Perquè dona mala sort. Això m'ho va dir la meva àvia, i dona mala sort, i em costa molt de desfer aquest concepte.

Doncs això és el que ha donat de si el primer rebobinent del Llapis de Memòria edició mundial. Ara toca descansar i recordeu, sobretot, que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per continuar descobrint el món a través de les cançons i les vides dels nostres convidats. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana. Fins dilluns!

0: Mira, hombre.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena Ser. Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin. El tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
2: Uau!
1: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
3: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
4: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
5: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
6: Cadena Ser.
7: Edward Peterson, profesor de cosmología en la Universidad de Princeton.
8: Tal vez lo más extraño del universo, lo que más nos inquieta, es imaginar una etapa antigua del cosmos en la que no existía la vida, ni la conciencia, ni la cadena ser. Eso es algo que al cerebro humano le cuesta entender. Porque ¿para qué existía el universo si no había vida? Ni cadena ser. ¿Por qué?
7: Cadena ser. El universo existe para que nosotros llegáramos.
9: ¡Qué humilde sois, cadena ser! La madre que os parió.

0: Avui al balcó, connexions i ciència. Jordi Mir recorda la figura de l'autor del formatge i els cucs, i a la ciència Salvador Massip ens descobreix un cementiri gegant de balenes a l'oceà Índic. I acabem amb els Otero, que avui porten la seva obsessió pel Mundial com a classe de geografia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Fa just 2 anys vam tenir aquí asseguda a la Maria Subirà. Tot just havia acabat la 3ª edició del talent show Eufòria, de TV3, de la que ella en va quedar finalista, la 2ª. Havia estat setmanes i setmanes en una bombolla, mig Catalunya pendent del que cantava i feia, de les seves emocions i reaccions. Quan ella i els altres concursants sortien al carrer, doncs després del programa, una munió de fans els esperaven embaladits. Però què passa? Acaba el concurs. Tot s'atura. Tornes a la realitat i passes del núvol a terra. I això ens deia aleshores la Maria.
1: La gent té certes expectatives i et comença a veure com una persona que tindrà una trajectòria molt determinada i molt assegurada, i això en veritat no és així, però per una banda t'espanta perquè dius, ostres, doncs ara no us vull decepcionar, no us vull fallar, m'agradaria poder estar a l'alçada del que vosaltres creieu que sóc jo, no? Però també crec que hi ha una cosa molt important que hauríem de tenir tots en compte, com a mínim jo ara estic començant a entendre-ho, que és que no hem de mai lluitar ni treballar pel que la gent espera de nosaltres, sinó per qui som nosaltres de veritat, no?
0: Maria Subirà, 2 anys més tard, com estàs?
1: Molt bé.
0: Benvinguda.
1: Sorpresa per tornar a escoltar les meves paraules.
0: Benvinguda.
1: Moltes gràcies.
0: Al balcó. Has trobat que ets de veritat 2 anys després?
1: Doncs, escolta, és que just em pilles en un moment en el que et diria que sí, però m'ha costat.
0: Bravo.
1: Vull dir que ha sigut una cosa molt recent. Però sí, sí, sí.
0: Mira que et vaig preguntar aleshores on tenies els peus i tu vas contestar que per sota del nivell del terra perquè calia enfonsar-se una mica per sortir-se'n. Com t'han anat aquests 2 anys? Ja hi entrarem a fons, però així, una mica resumidament, què?
1: Ostres, doncs la veritat és que han sigut 2 anys molt incerts. Veig que les paraules que et vaig dir fa 2 anys anaven molt encaminades cap al que diré ara mateix. Vaig estar molt de temps amb els peus submergits sota el nivell del terra, perquè després de passar per un talent show, ara segurament aprofunditzarem en tot això, però és molt difícil trobar un segell personal molt definit, perquè has estat tocant molts pals, fent moltes coses, no? Llavors costa molt com saber exactament, a no ser que ho tinguis ja pensat d'abans, no? El que vols fer amb la teva vida, com aprofitaràs els recursos que se t'han presentat davant. I jo ara mateix doncs, em trobo en un moment on els he explotat molt, però m'ha costat trobar-me i definir-me com a artista, com a persona, després d'una experiència així.
0: Hem convidat la nostra Llum. És col·laboradora del Balcó, ja la coneixeu, és una de les nostres parelles, de fet. Com estàs, Llum? Benvinguda.
2: Oli!
0: Tot això que diu la Maria et ressona i molt, eh? Recordeu que la Llum va participar a la 1ª edició
2: yes.
0: d'Eufòria. Fa 4 anys d'això, Llum.
2: Fa un monton. És que jo tenia 18 anys, és molt heavy. Jo ho veig en perspectiva i realment, o sigui, hi ha un canvi com no només a nivell, pues jo què sé, pues de això, expectativa, que canvien coses, però sinó que també he canviat jo molt, en plan, de 18 a 22 anys que tinc ara, és una mica fort.
0: Però et ressona el d'estar en el núvol i de sobte baixes a la terra o tu ho duies diferent?
2: Sí, jo crec que quan vaig sortir del programa vaig com intentar com endolçar-me molt de la meva pròpia fantasia i d'una miqueta com fer que la realitat fos més fantasia del que realment era. I crec que em va ajudar en moltes coses, perquè aleshores vaig poder, doncs, a partir d'això, crear un primer projecte, que és el que vaig treure farà 3 anys,
0: sí.
2: Que, doncs això, que ha sabut anar, ha sabut com evolucionar, i que em va salvar una miqueta, però a la vegada també doncs, hi ha un moment de molta solitud, jo recordo com molta solitud, com no sapigué com comunicar molt ni a ningú del meu entorn les expectatives que jo tenia, si havien de ser correspostes, de quina manera, com molts estímuls, molta sentir-me una mica sola.
0: Solitud, Maria.
1: Solitud absoluta. I a més a mi em passa una cosa que tinc la sensació que passa el temps tan ràpid. Jo em faig la vista enrere ara i ara tu em deies a l'inici de l'entrevista, han passat 2 anys. I, ostres, és que fa 2 anys, és que és molt fort. Jo és que recordo estar en aquest plató fa com si fos ahir, no? I realment en aquell moment tenia com més clares les coses, sí que és veritat que vas evolucionant i confons, no? Tal com diu la Llum moltes vegades, la realitat amb una fantasia. Dius, ostres, ara serà tot més fàcil, perquè ara ja he passat per aquí, ja conec com va el món, conec a gent, tinc contactes, però realment no, realment estàs sol, no? Davant d'una ola gegant de possibilitats que no saps molt bé com enfocar, com a mínim en el meu cas, no? I has d'anar poquet a poquet surfejant, no? per les marees, intentant trobar doncs, un punt d'estabilitat, que crec que és el que més costa dins del nostre.
0: Clar, és que la vostra exposició mediàtica era brutal. Jo no sé si amb les xarxes, per exemple, no, doncs, no sé, tenia unes xarxes, no sé si tu molt àmplia, la Maria ens va explicar aleshores que tampoc tant, i de sobte tot allò es dispara, això que deia els fans esperant-vos, i l'endemà, igual, al cap d'una setmana, ja ningú et saluda, no?
1: Totalment. I això, jo no sé si a tu t'ha passat, Llum, però amb les generacions, no, que han anat venint després d'Eufòria 1, Eufòria 2, Eufòria 3... Clar, jo fins fa res, ben poc, havia estat membre de l'última Eufòria. Ara resulta que ja no. Llavors, aquest mediatisme cada cop va baixant més, no? I tens com un compte enrere, tipus el rellotge de la cuina que t'avisa quan s'han bullit els ous. Doncs estàs com una mica a l'expectativa d'ostres, a veure quant de temps haig de trigar, no? Per definir-me i per aclarar-me amb el que és el que vull fer, perquè si no se m'acaba el temps. I tens com aquesta sensació constant.
0: També et passava això, Llum?
2: Clar, jo crec que potser el fenomen de la primera, la tercera temporada també va ser una miqueta diferent.
0: Tu tenies avantatge en aquest sentit, perquè era la primera?
2: No ho tinc clar, no ho tinc, o sigui, jo no tinc ni idea d'aquestes coses com de tele, com tant de mitjans, no.

0: el sí. 2023, no?
1: Sí, finals de 2023, finals de 2023, però realment quasi un any després de la... De, jo crec que vaig ser l'última de totes. Vaig tardar molt. Però sí que va ser com també com apretar un botó que crec que era raro d'apretar, que era, no, vaig a fer música que no és mainstream, vaig a posar-me a fer com dembows raros i a fer algo com completament diferent del que s'havia vist abans de mi. I crec que això també va ser com, venga, otra carta. I vaig perdre un montón de seguidors, rotllo, recordo que em deixava de seguir moltíssima gent, però bueno, ara en tinc molts més. Així que...
2: És que, no, jo crec que és molt curiós perquè no hi ha mai com una manera correcta de fer les coses. I a mi també em passa, tio. Jo moltes vegades he publicat coses, dic, jo estava
0: això,
2: a casa, no, escoltant,
0: això
2: i deia, això petarà, serà el més gran. I de sobte, i parlant amb amics, dic, tio, però és que em baixen els seguidors, no ho entenc, no? I
0: sí, i però jo això per què? Perdoneu, o sigui, perquè... Deixeu d'agradar?
2: No ho sé, jo sóc molt negada.
1: Ja, no ho sé. Jo crec que això deu ser perquè deuen haver-hi com molta gent així com que et veu a la tele, et comença a seguir i de sobte, no sé, com una sèrie. Jo recordo també com quan mirava alguna sèrie quan tenia 15 anys, començava a seguir l'actor i als 2 anys, quan ja no me'n recordava de la sèrie, perquè allà com que estava super excitada amb la sèrie, el que sigui, de sobte, pues, ja no t'interessava tant i deixaves de seguir aquest actor, saps?
0: Clar.
1: És que realment, al final també, com que el paper una miqueta que fèiem en el programa era també com una miqueta com d'actrius i d'actors. Jo ho sentia una miqueta així, que a vegades també volien de tu com una cosa molt concreta i... Jo ho sé, sí, ho sento com una miqueta així. És un càsting, també, al final.
0: És un càsting,
2: totalment. I hi havia una trama al concurs. Hi havia... A més, hi ha històries que passen dins, no? I hi ha com... La gent té un fil del que es tira per seguir la teva carrera, no? Que sembla que formes part del... Que estàs al programa i que aquella és tota la teva carrera i que quan s'acabi el programa ja està, no? Però sí que és cert que realment... tens un recorregut i la gent també et va seguint pel que simbolitzes a dins, no? Ostres, aquesta noia que és més... O que és de Lleida o que és de Barcelona i que ha fet això amb la seva vida i que té una vida fora. I clar, després quan s'acaba és quan realment has de treure les castanyes del foc i decidir, no, és que jo no només sóc això, també sóc això i això i això.
0: Clar. I TV3 quan et deixa la mà? És a dir, quan tu surts d'allà és ja està o t'acomboia una mica més? Fins quan et deixa les portes obertes, TV3?
2: Doncs a mi personalment, no sé, jo sincerament no tinc la sensació de que m'hagin deixat la mà mai, perquè jo tinc molts amics a dins de TV3. El regidor d'Eufòria, que es diu Gigi, que és una persona meravellosa, actualment és un dels meus millors amics i una de les persones que m'han empentat molt a donar inici, no?, a la meva carrera musical. Clar, depèn de si parlem com a corporació, depèn de si parlem com a...
0: Però la sensació de que us van seguint, us van trucant, no? Tenen una tradició en marxa i ja està, o no?
1: Jo crec que depèn, perquè al final també hi ha molts programes que van a partir de productores i en el meu cas, jo quan vaig sortir del programa sí que va haver-hi com molt d'interès perquè jo estigués en alguns programes de tardes, coses d'aquestes. Recordo estar a l'estiu, vaig ser col·laboradora de l'estiu del Tot es mou, quan es feia per les tardes.
0: Tu superjove i flipaves, no?
1: Clar, clar, és que tenia 19... Allà ja tenia 19 anys, crec, i clar... Tampoc saps valorar molt i anava sola, recordo, i sí que tenia gent com al voltant que coneixia, però era gent d'allà de 3CAT, i no sé, no ho tinc clar, perquè també sempre he tingut els meus projectes a nivell de comunicació, tinc el podcast que el tenia des de fins i tot abans del programa, i ara que està a Ràdio Primavera Sound, i sempre he mantingut com aquesta línia de comunicació com jo volia fer les coses, aleshores crec que a partir d'això també hi ha molts altres programes i molts altres formats com Som Eva, tal, que sempre pues, s'han seguit interessant per mi, no potser tant com per la figura que vaig generar Eufòria, sinó perquè he sabut com mantenir com aquesta imatge de com a comunicadora també, suposo.
0: Clar.
2: Crec que això és molt important, és una cosa molt important, clar. Ningú mai... Jo personalment no tinc res dolent a dir, perquè crec que al final això és molt important, no? Com que tu et defineixis a tu mateix i pensis, pues, és que jo vull fer les coses així, no? I que aún con estas, no? Diguem, hi hagi un recolzament, s'agraeix. Jo, clar, no he tingut potser aquesta sort, per mi és una sort tremenda poder fer i dedicar-te al 100% al que vols, però perquè jo també

0: estat una mica molt enganxada en el record, no? De, ostres, és que m'ha costat engegar, al final potser per falta de confiança en alguna ocasió, que crec que és una cosa molt habitual en la gent que ens dediquem al món de l'espectacle i de la música i de la interpretació. Però jo mai he... La veritat és que els hi agraeixo molt en tot moment el que han fet per mi les persones que ho han fet. I a les que no, doncs ja ho trobarem, no? No hi ha problema.
1: I Maria, han passat 2 anys i, com tu deies, crec que ara m'agafes en un moment en què sí. I això té a veure amb que ahir què va passar ahir? Què vas estrenar?
0: Ahir vaig estrenar el meu primer single després de 2 anys, després del meu pas pel programa, i estic molt contenta perquè m'ha costat molta feina i molt d'esforç, però vaig gaudir molt del dia d'ahir. La veritat és que va tenir molt bona acollida i... Uau, és una cosa que mai t'esperes, et prepares, però no t'esperes que de cop la gent s'ho somrigui i et digui, hòstia, que guai, que xulo això que has tret, no?
1: Escoltem-lo. O sigui, per nosaltres és una il·lusió. 2 anys més tard li vam dir, et seguirem les passes, Maria, i mireu quina tret.

0: Maria, aquí també cantes en català, mira. Entre mig de tants paraules que ens serveixin de aquí canta el cor, i el cor són gent d'Eufòria.
1: Són companys meus d'Eufòria, correcte. Sí, senyora.
0: Això és una pinya, no? Això no sé si et va passar a tu, Llum, però sou pinya, vosaltres.
1: Som força pinya, sí. La veritat és que, a més, sorprèn com s'ha mantingut en el temps, perquè, a veure, hi ha relacions i relacions, eh? Vull dir que hi ha gent amb qui tens més afinitat, gent amb qui menys, a la distància, al final un viu aquí, un viu allà, i és inevitable que hi hagi un distanciament. Però la veritat és que sempre ens hem portat molt bé i, ostres, a mi em feia com il·lusió, no?, que formessin part com de la primera cosa de la que estic segura després del meu pas per Eufòria. I és un honor superguai que de cop estiguin ells fent els cors de fons i cada cop que escolti la meva cançó poder escoltar-los a ells és com... T'omple d'algo que no es pot descriure gaire bé, però que mola.
0: Clar, Llum, tu has conservat amistats?
2: Algunes sí. A veure, crec que ara, clar, ja fa 4 anys, aleshores no tenim com aquesta pinya, diria jo, sí. Tot i que ens tenim amb molt de... Jo tinc amb molt d'estima a moltes de les companyes, per no dir la grandíssima majoria, però amistat així només conservo amb una persona. La resta és més com col·legue, ens podem veure, podem quedar per fer un cafè, però amistat amb el Cesc, amb el Triquell, sí que tenim moltes coses en comú, ens veiem molt i això.
0: I segueixen la teva feina? Vas a escoltar el No Light, la Galope...
2: jo crec que sí. O m'agrada pensar que sí, que estan com allà, com bitxeando, encara que sigui, saps?
0: Bitxeando és molt paraula de la Llum. És que la Llum la vam tenir just fa un any, que així després es va estrenar Parelles de Fet, amb el Guille Milky Way, debutant al Primavera Sound. Tu allò dius, quan et pregunten, bueno, és que jo surto d'Eufòria o... Ho expliques o no, quan et pregunten com has arribat fins aquí?
2: Depèn de qui m'ho pregunti. O sigui, jo crec que a mi sí que m'agrada explicar-ho perquè jo recordo el meu pas per Eufòria, veig els vídeos, tal, no sé què, i ho veig com tan icònic, en plan, jo em veig i dic... Sóc icònica, honestament, saps? En plan, rotllo... En plan, en quin moment ho ets, després... Ho ets. En plan, en quin moment vaig ser-ho com a primer single, després com... un dembow industrial super raro i vaig dir, sí, és lo meu, saps? En plan, i ho veig en perspectiva i n'estic orgullosa, però sí que és veritat que parlant de la meva carrera i parlant també com a nivell del Primavera, jo quan vaig a Primavera vinc a cantar totes les cançons que he creat fins ara i un projecte que crec que s'ha consolidat a través d'un repertori que he creat jo. Aleshores, sempre com intento defensar pues, la meva identitat com a productora, com a compositora, i crec que això és el que avui en dia també es veu a dalt dels escenaris i que m'ha portat fins aquí, aleshores.
0: Per aquest camí vas, no? Ara tens el primer single, meravellós, sona fantàstic.
1: Totalment, no? Jo ara no penso baixar el ritme. La cosa és que jo m'ha costat un temps com definir exactament el què, no? I si no hagués comptat, ja et dic, perquè jo musicalment tinc coneixements, però, per exemple, a nivell producció, o sigui, em feu una enveja les persones que sou capaces de produir-vos a vosaltres mateixos i que teniu claríssim al cap tot el tema a nivell de gènere, a nivell de beat i de tot, que és que, clar, jo fins ara doncs he estat comptant amb músics i estic molt ben rodejada i tinc un equip de la llet, eh? Però sí, d'aquí no vull baixar, no? És com aquesta expectativa, no?, i aspiració de fer el que et mola i fer-ho bé.
0: Però ara quan deies t'estàs tirant cap a la música, quan també havies pensat en ser actriu, o pots ser actriu encara, o ho has aparcat, Maria?
1: No he aparcat res, jo només sumo i així després se'm rebossen els carros, però no, o sigui, abandonar no és una opció. Clar, la cosa és des d'on arribes a què, no? Si comences per un lloc per arribar a l'altre, o si comences per l'altre per arribar al primer lloc, l'ordre dels factors no altera el resultat, no?
0: Sí, està bé.
1: Doncs sí, no ho vull abandonar perquè realment és el que em va conduir fins aquí i per això em presento a càstings i per això estic activa en la meva professió. Llavors, és el que dèiem abans, no? Ser cantant també és interpretar, ser músic també és interpretar i no és una opció tirar la tovallola.
0: Quan ara triomfis, Maria, recordaràs, ara li preguntava la Llum, el teu pas per Eufòria, com orgull, jo vaig passar per allà.
1: Sí que el recordaré sempre. Sí que hi ha com una part de mi, no?, que al final vols acabar, en la mesura del possible, desvinculant-te de ser llum d'eufòria, Maria d'eufòria, no? Perquè tu tens més vivències i tens més possibilitats artístiques, però sí, no l'oblidaré perquè fer-ho si vinc d'aquí. Seria inútil.
0: Hem escoltat el Poets Line. Jo crec que hem d'escoltar un dels temes de la llum. Headliner, no? Home, Headliner. No, però és que a mi m'agrada... Ella està dient, em fa enveja tota la producció, no? Que soni. Headliner.

0: Maria, t'està agradant, eh?
1: Headliner total és la llum, és que m'encanta.
0: Ja per acabar, perquè se m'ha passat el temps volant amb vosaltres, on us agradaria estar, com us imagineu, d'aquí 10 anys, qui comença?
2: 10 anys, és moltíssim.
0: 10 anys passen volant.
2: 10 anys és moltíssim. Perquè... menys, sisplau, menys. És que 10 anys és moltíssim.
1: 5.
2: 5.
0: Va, 5. Com us imagineu d'aquí 5? Va, però dieu-m'ho bé, eh? Imagineu-vos, arrisqueu-vos.
2: Jo l'altre dia em va fer una pregunta semblant i vaig dir...
0: Que original, jo, no?
2: Ara no.
0: Però és que m'interessa de veritat.
2: No,
0: perquè...
2: però vaig contestar, no siguent la headliner, sinó siguent com el propi cartell, en plan, siguent el festival, saps? Jo crec que també sempre conviu molt a mi aquest neguit de no només tenir com un show, un espectacle i donar alguna cosa de l'escenari, sinó també com poder curar i poder decidir com quina és l'harmonia entre diverses artistes i entre diverses escenes o moviments. Diria jo.
0: Vinga, Maria.
1: Doncs a mi, sincerament, crec que és molt senzill. A mi m'agradaria estar fent això i poder arribar a casa i dir, hòstia, que bé, he pagat la llum, el gas, el lloguer o el pis o el que sigui, fent el que m'agrada fer. Això és somni amb el que ja em conformaria. Home, posats a ser ambiciosos, estaria molt bé tenir ja discs publicats, haver pogut fer col·laboracions que realment em vinguin de gust i poder escollir amb qui treballo. I això, i anar-me'n a dormir cada dia sabent que he fet la feina... de collons.
0: Quines dones, més amb la ment més ben endreçada, quin power. Molta sort, Maria, llum, us la mereixeu, tota. Sortides d'eufòria, però amb les ganes de fer un camí per vosaltres mateixes. I m'ha agradat molt, a més, la sinceritat vostra en explicar que el camí no és fàcil, que hi ha llums i foscors, i que està molt bé que les expliqueu. Pels qui vinguin darrere, moltíssimes gràcies a les
1: dues. A vosaltres.
0: Molta sort.
2: Adéu, merci.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Laura Plodalfo, bona tarda.
2: Bona tarda, Anna.
1: Què està passant i què recollim del dia?
2: Doncs notícia molt trista d'aquesta tarda, perquè un menor d'edat ha mort ofegat a la platja de la Rabassada de Tarragona i dos més han resultat ferits crítics. Els nois estaven en una zona de roques i en aquells moments onejava la bandera groga, que posteriorment ha estat substituïda per la vermella. Els serveis d'emergència han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda que un grup de 6 joves d'entre 12 i 13 anys tenien problemes per sortir de l'aigua. Finalment, 3 d'ells han pogut sortir ells sols, però la resta han hagut de ser rescatats i atesos en zones de difícil accés. Els dos ferits crítics els han hagut de reanimar i ara estan ingressats a l'Hospital Joan 23. I a aquesta hora estem també pendents de les carreteres, perquè està en marxa l'operació sortida de final de curs i també de Sant Joan. Des d'avui al migdia i fins a aquesta hora han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 238.000 vehicles, el 39% dels 610.000 previstos fins demà a les 3 de la tarda. Per veure com està el trànsit, ara mateix connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs de moment encara tenim nombroses vies amb volum de trànsit, sobretot a primera hora de la tarda ha estat complicada aquesta sortida, amb molts accidents que han dificultat més aquesta mobilitat. Ara, en aquests moments, pel que fa a accidents, hem de parlar de la C15. Aquí, en aquest cas, a l'altura de Cabrera d'Anoia, el trànsit es manté tallat en els dos sentits de la marxa per un accident, i també de l'eix transversal de la C25 a Santa Coloma de Farners, també per un accident, i queda un carril tallat sentit Girona i uns 3 quilòmetres més o menys de retencions en aquest punt de la via. Pel que fa a volum de circulació, ens en queda sobretot a l'AP7, la zona entre Mollet i Montornès del Vallès, en sentit Girona, i un pèl més amunt també a la zona de Cardedeu. En el cas de l'autopista del Maresme, hi ha diferents punts on hi ha volum de trànsit, especialment la zona de l'Ella de Mataró i, sobretot, l'últim tram, és a dir, a Palafolls, on hi ha uns 3 quilòmetres de cues de retencions en sentit nord. Moltes vies, sobretot de costa, amb intensitat, però sembla que a poc ja amb tendència a la millora. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Bona tarda, Edu, i gràcies. I l'incendi de Forallac, al Baix Empordà, ja està estabilitzat. El foc ha començat a les 4 de la tarda i això ha obligat a confinar el nucli de Canapost, que estava al costat, molt a prop d'aquest incendi. El nucli, finalment, s'ha desconfinat a les 6 de la tarda i ara mateix els bombers segueixen treballant en aquest incendi, com diem, estabilitzat ja. Són 14 dotacions terrestres i també estan ajudant i molt la pagesia de la zona. Tot plegat abans d'un cap de setmana marcat per l'onada de calor i l'elevat risc d'incendi. Protecció Civil ja ha avisat de les altes temperatures que començaran sobretot diumenge. També ha recomanat evitar fer esforços durant les hores de més sol, sobretot la població més vulnerable, i sobretot molta precaució i col·laboració ciutadana per evitar els incendis. Claudi Gallardo, inspector dels bombers.
4: És un escenari en el que se sumen moltes variables que poden ser generadores de tenir serveis, no? Que nosaltres com a gestors de l'emergència des del cos de bombers ens preocupa. Estem això, estem preparats i enfocant aquesta situació de si hi ha ignicions en aquestes zones de risc, treballar de forma proactiva, ser contundents.
2: Des dels bombers demanen no utilitzar petards prop de les zones forestals i també han anunciat que doblaran els esforços durant tot aquest cap de setmana. El principal risc és a les zones de Ponent i també del sud de Catalunya, però també posen l'ull al Prepirineu, que està en risc a causa de l'avançament de la sega. Y en política, Pedro Sánchez ha insistido en que no habrá elecciones anticipadas.
5: Habrá elecciones en 2027. Mi objetivo, como he dicho siempre, y así lo he manifestado, es que las legislaturas, cuando no gobierna la derecha, también son de 4 años.
2: El president del govern espanyol ha assegurat que presentaran pressupostos durant aquest any, el 2026, i que les eleccions seran quan toca. No ha aclarit això, si seran al final estricte del mandat, que seria l'estiu del 2027, o si s'avançaran uns mesos, però ha deixat clar que no hi haurà un superdiumenge, que és quan coincideixen amb les autonòmiques i o les municipals. I un últim apunt als tribunals. La mare investigada per haver maltractat presumptament el seu nadó ha demanat poder tornar a declarar en seu judicial. La dona va declarar després d'haver estat 2 nits a presó i considera que estava en estat de xoc. Martí Oliver.
6: La defensa de la mare assegura que vol ampliar el seu relat, però no rectificar-lo, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat SER Catalunya. També ha sol·licitat la declaració dels 13 sanitaris que van atendre el nadó abans que arribés a Vall d'Hebron, on van detectar les greus lesions. La dona va sortir de la presó provisional fa poc més d'un mes perquè el jutjat va apreciar una actitud i una implicació diferents de les del pare, que continua empresonat. La setmana passada, amigues seves van declarar en seu judicial que els havia dit que es plantejava fer fora el marit pel tracte que donava el nen, i família de tots dos van admetre que l'home era brusca amb la criatura.
2: Gràcies, Martí.
1: Martí Junca i Andrea de la Torre Esports, com esteu?
7: Molt bé.
1: Què ens expliqueu? Que avui hi ha Mundial, tenim el Sabadell...
7: Sí, avui tots els ulls posats a Sabadell perquè els arlequinats han de guanyar el Zamora si volen ser equip de segona divisió. Ferran Costa, entrenador de l'equip, ha volgut recordar la feina feta durant tota la temporada i assegura que l'equip respondrà.
8: Creo que llevamos muchos meses preparándonos para este momento. Si no hubiéramos sido tremendamente competitivos y no hubiéramos, ante cada adversidad que hemos tenido durante la temporada, que ahora parece que ha sido todo un cuento de hadas y que ha ido todo rodado. También han habido momentos jodidos y momentos que incluso pueden poner a prueba tus convicciones, pero es que sé cómo ha respondido esta afición y sé cómo ha respondido este equipo.
7: S'espera un ple absolut a la nova Creu Alta, que vol tornar a veure el seu equip a segona divisió, fet que no passa des de la temporada 2021.
9: I el Barça ha arribat a un acord amb Andreas Christensen per la seva renovació fins a 2027, tot i els pocs minuts disputats durant la temporada, degut a la mala ratxa de lesions. Ahir al bàsquet, el Barça de Xavi Pasqual es va emportar el primer partit de la final per 112-113, el partit amb més anotació de la història de les finals de la ACB, amb uns excel·lents La Provítola i Claiborne. El proper partit serà demà a les 8 al Roig Arena.
7: Qui també va guanyar el seu partit va ser el Barça de Futbol Sala, en un que és estar a un partit de coronar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez van guanyar per 6-1 el Pozo Murcia. Sergio González, jugador de l'equip i un dels golejadors d'ahir, declarava que volen tancar la Lliga dimarts en el tercer partit.
10: Nosaltres sempre hem tingut molt clar quin era l'objectiu, que era arribar ara, arribar bé i guanyar. Llavors, de moment, les dues primeres ho hem fet. Per nosaltres només hi ha una opció, que és la del dimarts, i després, si han de venir més, que vinguin. Però el dimarts intentarem tancar-ho com sigui.
7: L'estrella del partit va ser, però, Mamadou Touré, que va anotar un pòquer de gols.
9: I acabem amb el Mundial. Lamine Yamal aquest matí, en una entrevista per a Televisió Espanyola, ha explicat com està físicamente y diu que encara no está para jugar el partit sencer.
11: No, creo que muy pronto es innecesario. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
9: D'altra banda, Cubarsí ha comparegut fa uns minuts i ha analitzat l'empat contra Cap Verde assegurant que els va faltar encert de cara a porteria.
12: Al final no venimos de jugar un gran partido, pero ya creo que tenemos las pilas cargadas con muchas ganas de jugar, de demostrar, de dar un buen nivel y traer la victoria, que yo creo que es muy importante. Sí que a lo mejor necesitamos un poco más de garra, más de ambición de cara a gol, pero sobre todo dar un poco más de rapidez al balón para cansar más al rival, para encontrar más espacios. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo, pero con un puntito más de intensidad.
9: Avui tenim a les 9 el segon partit d'una de les anfitriones, als Estats Units, que juga contra Austràlia. Tot i això, el partit que s'ha de veure avui és a les 9, al Sabadell-Zamora.
1: Sí, senyora. Martí i Andrea, moltes gràcies.
7: Adéu.
1: Fins ara. Carbó, com estàs? A les portes
13: aquí,
1: agafant, de la sauna, portes de la sauna.
13: Agafant calor només mirant aquests mapes que tu no entendries, però si te'ls expliqués també diries calla, que no m'interessa.
1: El resum és tot vermell, refugieu-vos, beveu molta aigua i...
13: Sí, i precaució, no? Clar, al mar no hi haurà una situació marítima complicada, però bé, el mar és complicat de per si, és un fluid que les corrents, doncs moltes vegades són més difícils de pronosticar, de manera que molta precaució. També hi haurà molta gent a riu, suposo, no hi ha d'haver aiguats, però molta precaució perquè, clar, anar a un riu vol dir travessar un bosc, anar d'excursió a boscos aquest cap de setmana serà també, home, no sé si imprudent, però jo no ho faria, perquè
1: només
13: que hi hagi un incendi, i si de cas sempre dieu, deixeu avisat a on esteu si feu alguna excursió que us posa en una situació de risc, perquè sí, és una situació complicada.
1: Sí.
13: Avui, d'augment, no ha variat massa respecte ahir, ha pujat una miqueta a ponent, demà tampoc variarà, però una mica més. Serà a partir de diumenge quan es confirma que arribarem ja a una situació d'onada de calor. Però d'augment, demà, doncs com avui, sol, ja no tenim els dies tan nets,
1: sí.
13: Tan, amb un cel tan transparent, perquè està arribant polsint del Sàhara, i això farà, doncs això, que sigui un dia assolellat, però estones el sol una mica apagat. Fins i tot aquesta matinada, com la passada, pot caure algunes gotellades, però demà, en general, molt de sol i temperatures, tant les mínimes com les màximes, un parell de graus més altes, destacant que a ponent ens aproparem als 40 durant la tarda, aquesta marinada que fa més amable sempre la calor, i diumenge, doncs el que dèiem, dia de partida d'aquesta onada de calor que podria allargar-se com a mínim fins dimecres i de la qual destacarem que a gran part de Catalunya tindrem màximes de 35 a 40 graus, superarà arribarem als 40 a les comarques situades més a ponent, i compta perquè hi pot haver també a partir de diumenge alguna tempesta seca, d'aquelles que deixen poca aigua, però sí que van acompanyades de llamps i trons i fortes ratxes de vent.
1: Doncs Carbó, gràcies pels consells. Cuida't, bon cap de setmana.
13: Igualment, fins dilluns.
1: Fins dilluns. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:33 d'aquest divendres 19 de juny. Fem una pausa, que tenim Ciència i Connexions amb en Míriam Massip, però abans, Laura Polo Delfó, tens una recomanació pels oients.
2: Una recomanació que implica un escenari flotant. Artistes com The Cardigans, Neil Rogers, En Chic, Gypsy King, Sao, Joel López, el DJ Symphonic o Joe Stone, entre molts altres, i els bestsellers gastronòmics dels restaurants de B&B Group. Això és el Festival Blau Marí fins al 28 de juny al Port de Barcelona. Més informació a blaumarimusic.com.
1: Dos minuts i tornem.
0: El balcó. El dissabte 27 de juny és el Dia de l'Empresa. Un dia per reconèixer la importància de les empreses en el teixit productiu català. I del 22 al 27 de juny, a SER Catalunya parlarem amb startups, cooperatives, empreses familiars, autònoms, perquè les empreses són motor de progrés i benestar, perquè generen oportunitats i innovació. 27 de juny, celebrem el Dia de l'Empresa. Perquè quan una empresa creix, Catalunya lidera. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso celebra el aniversario de Alcampo con 3x2 en todas las conservas de pescado de las marcas Calvo Isabel, Albo, Cuca Ribeira, Campos y Cabo de Peñas. Oferta disponible del 15 al 28 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
15: En Alcampo sales ganando.
16: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
17: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz.
18: ¡Ay, ay, ay!
17: Un sabroz.
19: ¡Toma que toma! ¡Ele!
17: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
20: El dissabte 27 de juny és el Dia de l'Empresa. Un dia per reconèixer la importància de les empreses en el teixit productiu català. I del 22 al 27 de juny, a SER Catalunya parlarem amb startups, cooperatives, empreses familiars, autònoms, perquè les empreses són motor de progrés i benestar, perquè generen oportunitats i innovació. 27 de juny, celebrem el Dia de l'Empresa. Perquè quan una empresa creix, Catalunya lidera. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Este verano haz tu mejor jugada.
22: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
21: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor.
22: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.
23: Este verano la gran pregunta es...
24: ¿híbrido o eléctrico?
23: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
25: En Alcampo del 19 al 21 de junio tienes el costillar de cerdo a 5,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
15: En Alcampo sales ganando.
26: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
27: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
28: Mèxic, Estats Units i Canadà.
27: El tío Faja, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
29: Cachondeo, riure, animació en general.
27: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya-Aràbia Saudita.
30: I és gratis, eh?
27: A partir de 5:45 de la tarda, t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
31: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
0: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, al balcó. amb Anna Puigvoltes.

0: 7:38, ja són aquí Salvador Massipi i Jordi Mir. Ciència i Connexions, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
0: Benvinguts.
2: Acalorats.
0: Clar, tu, ben, de quina temperatura... Quants
2: vinc...
0: graus de cop has baixat de Leicester?
2: Espera, que vinc de Madrid, que estàvem en congrés amb una conferència a Madrid.
0: Està de 40 allà,
2: vaig
0: no?
2: Vaig passar parlant d'un termòmetre d'aquests de farmàcia que posava 45 a migdia, diu el senyor.
0: I havia petat, no?
2: Sí, jo em vaig petar allà mateix. De...
0: Clar, a Leicester, quan esteu?
2: Hi ha una onada de calor que vol dir 25 o així.
0: Una de calor, 25.
1: L'onada que do aquest cap de setmana,
0: tenim,
1: ja veuràs.
0: Una cosa, aquí tenim fred amb 25.
2: Sí.
0: Ja estem acostumats.
2: Sí, sí, aquí anem a la baqueta, no? 25.
0: Totalment. Mir, comencem amb tu. Ahir vam saber de la mort de l'historiador italià Carlo Ginzburg, als 87 anys. Pot ser que als oients no els hi soni molt el nom. El cognom segur, perquè és fill de la Natàlia Ginzburg i de Leonard Ginzburg, però sí que els hi sonarà segur el seu llibre El formatge i els cucs. Per què l'has triat? Evidentment, perquè no hi és, però tu sempre m'has remarcat que aquest llibre és molt important.
1: No és tan habitual que algú que es dedica a la història pugui arribar a ser conegut pel conjunt de la ciutadania. No és... Igual que ara que escoltàvem a la Maria i a la Llum, la gent que es dedica a la música aspiren, però en tots els àmbits és difícil arribar, no? Ell ho va aconseguir amb aquest llibre, però ni de lluny és l'única obra que ha fet, però aquesta obra va posar sobre la taula alguns elements que després van obrir camins i que avui continuen sent interessants. Jo crec que hi ha una aproximació. Aquest llibre, qui vulgui... No explicarem masses coses, perquè jo crec que és un llibre també... Un llibre d'estiu, pot ser un llibre per llegir. També hi ha una pel·lícula que crec que es va estrenar el 2018, és relativament recent, sobre aquesta història.
0: Ah, sí.
1: I el podeu trobar tant en castellà com en català, el formatge... i els cucs, o el queso y los gusanos de Carlo Ginzburg. És un llibre publicat l'any 76, sí. Per tant, té 50 anys. I hem aprofitat, diem, la mort perquè pensàvem que valia la pena tornar a parlar sobre aquesta obra, perquè és una obra molt particular. És una obra en què ell, fent una tasca d'historiador que ja feia un temps que seguia, troba un conjunt de materials que són essencialment els documents que testimonien a l'interrogatori que es fa a un moliner del segle XVI de l'actual Itàlia per la Inquisició.
0: Ha fet algú dolent i l'interroguen. No direm més. Ara que ho he fet l'explicar.
1: El molí a l'època és un punt de trobada.
0: Val.
1: Perquè tothom ha de passar pel molí perquè li molin, per exemple, els cereals, però després no. Sí. I en els molins passen moltes coses. Hi ha moltes converses. I aquest és un senyor, pel que ens arriba, que té una certa formació, que llegeix, que escriu i que té un cert pensament propi. El títol del formatge i els cucs té a veure amb com ell explica l'origen del món. I el món tindria a veure amb una mena de formatge que es crea en la matèria i a partir d'aquí surten uns éssers vius que són els cucs, que serien els àngels, que seria Déu...
0: Yeah.
1: I llavors, evidentment, això...
0: Tens atrapat en Massip, eh?
2: M'ha interessat molt aquesta...
1: Això té molt poc a veure amb el que diu l'Església. L'Església i el poder de l'època, això no ho veu massa bé. I com ha passat en altres moments de la història, tot fa pensar que els seus problemes, que el portaran a ser detingut, empresonat, tenen a veure amb enveges i quan algú diu, escolta, és que aquell home va dient coses que no. Llavors, a partir d'aquest testimoni, Carlo Ginzburg el que fa és un exercici que va molt més enllà d'aquest moliner, tot i que aquest llibre se'l presenta com un dels originaris del que s'anomena la microhistòria.
0: Sí.
1: Carlo Ginzburg explica que ell té un avi científic que es dedica a l'estudi dels teixits i el primer cop que el porta al seu laboratori el fa mirar per un microscopi i llavors ell li dona molta importància això de mirar lo petit. I aquesta és com una de les grans aportacions del llibre. El llibre pot ser llegit com la història d'aquest moliner i de la seva època i de com ell tenia unes idees que no lligaven amb el que plantejava el poder religiós, el poder polític, i com això, a partir de dos moments diferents, el va portar a ser interrogat, a ser empresonat i fins i tot a l'execució.
0: Se la jugava, no?, amb la seva interpretació.
1: Però a la vegada també ens serveix per mostrar com, quan expliquem la història, quan expliquem el periodisme, quan expliquem la política, quan expliquem gairebé tot, ens acostumem a fixar en el que passa per dalt, en el que Carlo Ginzburg parlaria de la cultura dominant. I ell el que vol intentar fer amb això és fer emergir la cultura que ell anomena subalterna.
0: Els detalls que buscaria un detectiu.
1: Els detalls que buscaria un detectiu, però també d'aquella gent de qui gairebé no escoltem mai la paraula. Mm. Perquè al llarg de la història, però encara avui, hi ha sectors de la societat a qui ens costa molt escoltar. Nosaltres sabem d'aquest senyor perquè van quedar aquests testimonis i Ginzburg creu que és necessari portar-los fins a nosaltres per escoltar una veu que normalment no escoltem, perquè escoltem qui ha tingut la capacitat de transmetre'ns la seva veu. I avui passa el mateix, qui té la capacitat de tenir els seus altaveus, després hi ha programes interessants que ens porten persones interessants que d'una altra manera no escoltaríem. Uh-huh. Ginzburg va fer això en el seu moment i ens porta un personatge del segle XVI que ens mostra que la societat no és necessàriament com les que ens, com el que ens expliquen els poderosos per dalt, sinó que hi ha altres maneres d'entendre la societat i que aquí hi havia una tensió. I aquesta tensió és entre qui té el poder i qui té la capacitat de dominar i qui potser s'està enfrontant en aquest poder, encara que sigui només a partir d'idees, també en processos de revolució. Abans de la vida d'aquest home hi ha hagut revoltes camperoles, després de la vida d'aquest home n'hi haurà més, i aquestes revoltes camperoles normalment gairebé mai sabem res de qui es va revoltar. Només sabem què ens expliquen aquells que els van esclafar. Però nosaltres segurament tenim més a veure amb els que es van revoltar que amb els que es van esclafar. Clar. I en aquest sentit és molt interessant llegir a Carlo Ginzburg, perquè ens porta un món que segurament no el coneixem a partir d'una història molt concreta que ens apassionarà i que ens farà veure que el món és molt més divers i complex del que acostumem a...
0: Llibre d'estiu. A qui el recomanaries? A periodistes, polítics, jutges, a tots?
1: Jo el recomanaria a tothom. Crec que és un llibre que pot... És, Carlo Ginzburg, seguint l'estela de la seva mare i del seu pare, que explica que ell volia escriure i escriure per tothom. Sí. I també podem quedar-nos amb que al novembre a l'editorial Arcàdia traurà un assaig més recent històricament que es diu El vincle de la vergonya i pot ser un altre moment per parlar sobre Ginzburg. En aquest assaig, un dels plantejaments que es fa, jo encara no l'he llegit perquè encara no l'han publicat, però una idea que apunta és...
0: Que el que no llegeix en Miris perquè no ha sortit, perquè l'altre està en txec.
1: Està en italià, si voleu llegir-lo en italià, jo no el llegeixo fluidament i per tant esperaré que el tradueixin en català. Però una de les preguntes que es fa és de quina nació ens hem de sentir? De la que idealitzem o de la que ens fa vergonya? I ell planteja que de la que ens fa vergonya. Sentim-nos d'allò que ens fa vergonya. I em sembla que és molt interessant la importància que té la vergonya. Perquè si sentim vergonya és perquè alguna cosa que no està funcionant ens fa mal i volem actuar d'una altra manera, volem intentar refer-lo. Crec que serà un llibre interessant per parlar-ne, després de les vacances ens el portaran la gent d'Arcàdia i el podem llegir i comentar.
0: Tant. Aquí al balcó, aquí estarem. Ja te l'estàs comprant, no?
2: Molt interessant en tot el que tot això.
0: Ara sortim d'aquí. Massi, actualitat científica. Avui molt centrada en el món animal.
2: Món animal, sabeu que soc molt fan del món animal, jo.
0: Aquí també, ja ho saps. Hi ha hagut un descobriment en un indret ecològic clau, aquest cementiri gegant de balenes, que s'ha descobert a les profunditats de l'oceà Índic. Mira les balenes. Jo m'ho he il·lustrat, perquè és un cementiri, estem dient. És el més gran geogràficament, que s'estén al llarg de 1.200 quilòmetres per una fossa del fons marí, el més profund, i aquí has posat, si hem llegit bé, amb cranis de balena amb bec.
2: Sí, sí, són unes balenes que són un tipus de balenes que tenen,
0: un bec.
2: Un bec, i a més és important perquè tenen els ossos especialment durs, són molt densos els ossos, i això ha fet que els fòssils, els ossos aquests, hagin sobreviscut molts anys.
0: Però estem parlant de 7.002 metres de profunditat.
2: Està a 7 quilòmetres de profunditat.
0: Com s'ha descobert
2: això? És una llesca molt llarga de territori, que són 1.200 quilòmetres, però el que és fascinant és que hi ha cadàvers de balenes de 5,3 milions d'anys. 5,3 milions d'anys que les balenes van allà i segueix havent-hi de noves. És a dir, no és allò que va passar fa temps i es van quedar allà, sinó que van a morir a aquesta zona que hi ha al sud-est de l'oceà.
0: Però per què? Per què?
2: Per què? Qui ho sap, això, no? I per què hi ha aquest... Per què fa que les balenes, des de fa 5 milions d'anys, vagin a morir en aquell raconet de l'oceà?
0: I tan profundament.
2: I tan profundament. Suposo que pot ser, deien els autors, que clar, quan baixen les balenes a 7 quilòmetres de profunditat, ja les pobres, clar, ja no, les balenes poden baixar molt profundament, poden estar molt d'estona sense respirar, però no tant. I igual és una manera de, quan estan molt dèbils, mig suïcidar-se, no?, d'anar ja cap a baix i quedar-se allà.
0: Una mica com fan els elefants, que van trien un lloc per morir.
2: És això, sembla que el cementiri dels elefants, versió balena, però versió, a més a més, històrica, de fa milions d'anys, que trien al mateix lloc. Deu haver-hi algun motiu perquè hagin triat aquest...
0: Val, jo et preguntaré, com, qui ha baixat allà baix?
2: Els científics, com sempre, es van als llocs més inesperats.
0: Clar, com s'ha de descobrir aquesta llesca?
2: Doncs clar, costa d'investigar, perquè clar, està molt a fons, ja, però han aconseguit els científics fer arribar les eines.
0: I han demanat en Cameron, no?, com el Titanic.
2: Baixant, sí.
0: Però clar, ha baixat algú, vull dir, han utilitzat alguna.
2: Efectivament.
0: Hi ha vida en aquesta fossa marina?
2: No sols hi ha vida, sinó que hi ha un ecosistema riquíssim. Perquè, clar, imagineu-vos tots els cadàvers de les balenes que van allà a morir-se, doncs tots els animals que viuen d'aquestes restes. Es veu que és una zona especialment diversa de varietat d'animals.
0: És a dir, de les restes de les balenes que segueixen anant...
2: Que segueixen anant allà. O sigui, allò és una zona d'alt trànsit, diguéssim, de...
0: Punt exacte, no perquè hi vagi ningú a fer busseig, que és impossible, però...
2: Ha d'estar l'Oceà
0: Índic, en un del
2: Índic,
0: punt...
2: al sud-est de l'Oceà Índic. S'estem per allà.
0: Afascinant.
2: Sí, sí.
0: On vas aquest cap de setmana? Vas a Blanes?
2: Vas a Blanes, sí.
0: Què passa a Blanes? Perquè un equip de l'Institut de Biologia Evolutiva ha descobert una nova espècie de microorganisme que inaugura una nova branca de l'arbre evolutiu, de les ameves.
2: Això és fascinant, la història aquesta de les ameves. Primera, perquè ha passat al meu poble i jo m'he estat banyant aquesta aigua.
0: Jo que n'he dit Blanes, dic, home, aquí aquesta notícia havia de sortir.
2: I quan vaig veure la nota de premsa vaig dir, això n'he de parlar perquè és una cosa que passa al meu poble i, a més, això. Jo m'he estat banyant amb aquestes ameves sense saber-ho. Una altra cosa és que...
0: Recorda el tamany de les ameves.
2: Sí, són microscòpiques, són una sola cèl·lula, per tant, és molt possible que sàpigueu amb quines ameves us banyeu. Això que parlem sempre de les feines dels científics, aquests que han baixat a 7 quilòmetres de profunditat, els de Blanes ho tindrem molt millor. Jo crec que és la millor feina que existeixen els científics.
0: Home,
2: que hi ha al centre
0: tant.
2: Aquest de Blanes, que van a la platja a buscar mostres. Però, seriosament, el descobriment és fascinant, és fascinant. Perquè imagineu-vos, han trobat una espècie d'ameba i em dius, bueno, una ameba, què és una ameba? És un animal, un ésser viu microscòpic.
0: Sí.
2: I quina importància té això? Doncs aquesta ameba està en un arbre evolutiu que no s'havia vist mai. És com si, bueno, els autors ho comparen, com si passat animals diguessin, mira, que hem de descobrir els primats, o que hem de descobrir els cetacis. Una branca immensa de l'evolució que no sabíem ni que existia, en versió microscòpica, evidentment, en aquest cas.
0: I quines característiques té? Què té d'especial aquesta ameba, de Blanes?
2: La meva de Blanes no hi ha moltes possibilitats que tinguin variacions. El que fa aquesta és que sembla com si es separa, es divideix en dos, però no arriba a fer-ho mai. Té com dos cossos gairebé, i les amebes es mouen, doncs, canviant de forma i allargant, és que es diuen aquests els pseudòpodes, que és com uns braços falsos, emeten una mica així de protrusions, i aquesta el que fa és que arriba, doncs, això, gairebé a separar-se sense arribar a fer-ho, com si estigués dividint, i això no ho havia, un comportament que no s'havia vist mai amb les amebes. Han mirat els seus gens i han vist, doncs, que està en un arbre genològic que ningú havia vist fins ara. No ho trobo fascinant que estem fa dècades que estem estudiant la vida a la Terra i de cop i volta ens apareix un racó de l'evolució que ni havíem sospitat que existeix.
1: A Blanes.
2: A Blanes.
0: A Blanes.
2: No cal anar-la a buscar. No cal anar 7 quilòmetres de profunditat a l'Oceà Índic. Els tenim aquí a la platja, aquí al costat. Tenim formes de vida que ni sabíem que existien, no? Allò una mica diferents, no?
0: És que el que acabes de dir és que això, com si descobríssim que existeixen una branca de primats...
1: I això no ho obert tenes, eh?
2: No, i això no ho obert tenes, això... Clar, penses, l'impacte real que té és un microbi, quina aplicació... Un microbi, una microscopi, una forma de vida molt petita, no té una implicació directa... Bueno, els autors diuen que estudiant el moviment d'aquestes ameves, de sobte pots fer una idea millor de com funcionen les cèl·lules que canceroses, per exemple, que també es...
0: Home, com van de la meva al càncer?
2: Bueno, perquè els comportaments d'aquestes meves, aquests comportaments ameboides, que es diuen que són cèl·lules, doncs, que canvien de forma i es mouen, les cèl·lules canceroses tenen aquests moviments quan es mouen pels teixits. O sigui, podria tenir una certa aplicació, però és igual. Jo l'aplicació no, més igual en aquest cas, perquè el que trobo que és fascinant és el que dèiem, no? Que com pot ser que encara desconeguem tant dels éssers vius d'aquest planeta?
0: I jo necessito saber sempre el mateix. Com arriben a detectar-les? És a dir, estan fent proves, és la casualitat de la ciència,
2: sí,
0: aquella eureka.
2: És estar en el moment adequat, al lloc adequat. La Platja Blana és una platja molt maca, si no hi heu anat mai trobareu ameves i moltes coses més, i és anar mirant quins éssers vius hi ha allà. Han tingut sort de que en aquella mostra que van agafar van dir, ostres, sort i intuïció o capacitat de veure que hi havia una cosa que era diferent.
0: Va així, van dir, això no ho hem vist mai.
2: Això, sembla que això no és estrany, anem a investigar-ho. I han trobat una cosa fascinant.
0: I vas aquest cap de setmana, no?
2: Sí, a buscar la meva. Anirem l'excusa de la meva, anirem a la platja directament.
0: Mira, t'hem posat pròleg musical pel següent tema, que aquest en Mir fliparà, també. És a Dead, és a Dog, perdona, sí o no?
2: Sí, molt. Ara veureu per què.
0: Els que hem conviscut amb gats hem sentit sempre aquella fascinació pels animals que fan cas quan els hi parles, perquè
2: no.
0: Els gats no fan cas, no? Quin animal diríem que ens fa cas? El gos, no?
2: El gos l'únic, sí.
0: Doncs no, ara resulta que un grup de científics, a mi m'encanta dir, de la Universitat d'Home de Zúrich, sí, ha descobert que les cabres poden reconèixer i seguir la veu humana quasi millor que els gossos.
2: Sí, sí, això és molt és més important del que sembla, eh? Sembla una permeteu una collonada, això d'estudiar què fan les cabres, però té importància perquè no hi ha cap animal fora del gos que sigui capaç de seguir la veu humana. I això és molt sorprenent, penses, els primats, els micos, tu pots posar allà amb un micro i dir cap aquí, vine cap aquí, vine cap aquí.
0: Geu, no.
2: Res. El que he fet d'aquest experiment, el que fan és posen a persones darrere d'unes pantalles que no es vegin, i fan que parlin a les
0: cabres.
2: Vine cap aquí, vine cap aquí.
0: Pel seu nom, per exemple.
2: Pel seu nom o pel que sigui, vine a veure'm el que sigui. Sense que la cabra vegi la persona, perquè si no podries dir que és el senyal o el que sigui. I les cabres acaben anant cap allà on senten la veu humana. No necessàriament una veu que coneixen, és una veu d'un investigador random.
0: Però no és que vagin geogràficament on hi ha la veu, sinó que és el que els està dient la veu?
2: La veu entusiàsticament els diu, vine cap aquí. Han fet proves també de posar persones que sent que no que parlen però no entusiàsticament, o que estan mirant cap a una altra banda o així, o que no estan a la zona adequada. El que fan és posen darrere les pantalles uns cubells amb menjar i van cap a on hi ha menjar quan la persona els diu vine cap aquí a buscar el menjar. I més que no per atzar, fan això. Segon animal a la història que és capaç de seguir, no ben bé ordres, potser no li pots dir a la cabra, geu, salta, no? Però...
0: Estem parlant d'intel·ligència?
2: De què estem parlant? Això és una molt bona pregunta, perquè si parlem d'intel·ligència, els micos són més intel·ligents. Haurien de ser capaços de poder seguir ordres o almenys seguir la veu humana. La teoria la motivació d'aquest experiment va ser intentar saber si és el fet de domesticar aquests animals. La cabra és l'animal domesticat més antic que hi ha abans que els gossos. No?
1: El vincle.
2: El vincle que han creat al llarg de generacions amb els éssers humans, que altres espècies no han fet. I el gat, no sabem per què, passa de tot, i encara que tingui vincle i estigui domesticat, aquest no escolta les veus.
0: No, l'altra teoria és que ho escolten tot, però que els
1: hi arrenisca
0: tot.
1: Sí,
0: diu, no m'interessa gens l'humà.
2: El que faran és mirar amb aquestes cabres, amb cabres salvatges. Si és que, per veure, si la cabra salvatge no ha estat mai domesticada, no ve d'una espècie d'una branca que està domesticada, doncs potser no farà cas a la veu. Llavors serà la prova definitivament, doncs, que és una cosa que, a més, érem cabres que no estaven entrenades, és a dir, no havien fet mai això, aquest exercici. Per tant, no és que ho hagin après, és que d'alguna manera ancestral ja està incorporat en els seus instints de ser capaços de reconèixer la veu. Potser perquè, com a cosa evolutiva, quan sentien la veu allà on hi havia menjar, i les cabres que eren capaces de sentir la veu o seguir la veu eren les que sobrevivien i es reproduïen més, no? Potser això és el motiu que això està, doncs, com imprès en el seu ADN.
0: I ha tingut impacte aquest. Deia abans en Mir, no ha sortit això no ha sortit al TN.
2: Amb aquest no sé si obriríem el TN, però és una notícia força interessant per entendre millor com la nostra relació amb els animals, no? A cap i a la fi, perquè creiem, doncs, això. El mi que intel·ligent el meu gos que em segueix, no, el gos que passa que porta això moltes generacions domesticat i ha après a entendre que la veu vol dir menjar, vol dir protecció, etc.
0: Molt interessant. Mir, descansa molt, Massip, descansa molt també. Vés a perdre't entre les ameves del mar, que passeu bon cap de setmana. Ull amb la calor, que vens de 25,
2: sí,
0: i ja t'he dit que aquí la cosa, ha dit en Carbó que pujarà molt. Nosaltres fem 2 minuts i els Otero travessaran en res per aquesta porta. Gràcies.
1: Cuideu-vos.
0: Divendres que ve.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó. Amb Anna Puigvoltes.
4: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER. T'imagines un entorn de treball 100% eficient, alhora que sostenible? El nostre compromís és satisfer les necessitats actuals de l'empresa, garantint l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social. T'animem a provar els serveis gestionats de printing, computing i telefonia de control grup. Ja són més de 2.500 clients que confien en nosaltres, fent projectes sostenibles. Vine al nostre web, controlgrup.es, o truca'ns al 93 877 0303 i simplifica la gestió del lloc de treball. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
5: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
6: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.

0: La millor cinta pel millor final del balcó. Miqui Otero, Malcom Otero, els Oteros, com esteu?
1: Superbé, superbé.
2: Molt bé. Divendres,
1: d'estiu. Hidratats,
0: sí, no?
2: Hidratats.
0: Hidratats. Molt hidratats, no?
1: Molt hidratats. Tu, Anna, estàs hidratada?
0: Jo, sí, ahir vaig anar a hidratar l'ànima al sonar.
2: I com tens l'ànima avui?
0: Hidratada.
1: Hidratada. Ennuegada.
0: Ennuegada. Oi, veig cromos. Sé per on aneu.
1: Jo ja només surto amb això al carrer.
0: És
1: llavors,
0: que
1: si em creu algú amb repes o faltis, canvio. On sigui, en qualsevol situació.
0: Fa 4 anys em vaig arruïnar. Amb Panini. O sigui, que m'haurien de pagar amb l'últim Mundial.
2: Però ara els nens d'ara porten un llistat i foten tots els numerets que falten. Són molt organitzats.
1: Ah, mira.
3: Jo era... A veure, perquè jo no l'entenc. Expliqueu-lo si als oients, perquè crec que ningú està... És molt visual, això.
1: És un unboxing d'una caixeta metàl·lica dels repes faltis dels cromos del Mundial, de l'àlbum, de Panini.
0: No, mira, això ho has fet tu.
1: I això és la llista quan hi ha un moment que gires el pernil, diguem, no? O sigui, tu vas tatxant els que tens i hi ha un moment quan et queden 100 i pico que llavors apuntes només els que et falten i continues. Estem en aquest punt.
2: Tens el número 19 d'Espanya, que és la Min.
1: Sí. No, l'únic que em falta és molt curiós perquè l'únic que em falta d'Espanya és Morata, que no va.
2: Ja vull dir,
1: no ha paregut a rematar ni la pàgina.
0: Cada grup està amb un color diferent.
1: Sí, sí, sí.
0: I amb rotulador, que no hi ha cosa que m'agradi més. No és bon.
1: Sí, és que amb la infantesa els nens repareixen la mortadela, els rotuladors... Repareixen una sèrie de coses que havies oblidat, no? Els rotuladors carioca de colors, la mortadela... Fem una sèrie de coses. Sí.
0: Això ho hem dit, tanc, no? El tanc.
1: Sí, sí. El tanc.
0: El foie gras, ja ho vam dir, no?
1: I vam prometre un dia que convidaria unes rondes.
2: L'últim dia de temporada portaré tanc.
0: D'acord. Avui veureu l'Estats Units d'Austràlia aquesta nit, o no?
2: Jo tot el que puc, la veritat.
0: O sigui, esteu enganxadíssims.
2: Jo sí.
1: Jo és que crec que és l'única manera de fer-ho.
0: Ah, passa que deies de viure.
1: Però o sigui, també... el Mundial així com d'escoltar, veure un perquè passes per un bar, llavors no m'interessa en absolut.
3: Però també
1: o sigui,
3: Bòsnia, Haití, també?
1: Tot, Qatar-Suïssa.
2: Primer, jo intento veure els partits que són a un horari normal amb les criatures. I estan aprenent molta geografia.
0: Sí. És que això és molt important.
2: Perquè jo començo i dic Curaçao, i dic, pots pensar que és portuguès, però no. És una illa neerlandesa.
1: Sí.
2: I saps que, i començo a parlar i dic, per exemple, Cap Verd, que l'altre dia van perdre, no?
0: Clar.
2: I li dic, saps que aquesta illa no estava habitada fins al segle XV, que van arribar els portuguesos i la va ser fer servir per l'esclavitud. I començo a explicar la història de Cap Verd.
1: I començo a explicar, per exemple, l'expoli colonial i com ara tenen jugadors que han nascut a altres països. Això del Mundial comença abans del Mundial, com tot el bo.
0: Clar.
1: Sempre és millor fer la maleta que viatjar, no? O sigui, és a dir, l'expectativa del viatge abans que el viatge en si. I el Mundial comença amb Panini, comença amb els cromos, un mes i pico abans. Llavors, tu fas un gasto, com tu has dit, que et vas arruïnar.
0: Sí, fas un gasto del tot.
1: Fas un gasto tan gran que això exigeix, demana algun tipus de coartada cultural, didàctica, etc. Llavors, jo porto 2 mesos repassant geografia. Llavors, enganxem els cromos a casa amb la bola del món d'aquestes de plàstic.
0: En sèrio?
1: I a l'Atlas infantil il·lustrat a l'altra banda. Llavors, no, Noruega, tal. Bueno, sí. Expliquem això, altre. Curaçao és un bon exemple, perquè alguns tu també els has de recuperar.
2: Carib, Antilles Menors.
0: Curaçao ho vau buscar, perquè clar, jo ho vaig buscar, he de dir. Confesso.
1: Haití. Saps?
0: Sí.
1: Haití, interessantíssim.
0: Haití ho teníem.
2: Sí,
1: no, però explicar un nen,
0: sí,
1: diguem, el perquè de la pobresa d'Haití.
2: Jo aquest setembre, final de setembre, aniré amb un grup a Etiòpia, no? Que porto m'han contractat una agència i els explico la història de Rambo i tal, una cosa així.
0: Te'n vas a Etiòpia, explicar la història,
2: sí,
0: de Rambo?
2: Una empresa que diu Kananga.
0: Vull venir.
2: I, pues ja estàs convidada. I, bueno, no sé, parlant Kananga, ja diré que jo he dit que pensa per meva. I aleshores, clar, el meu fill em diu, i per què no juga a Etiòpia? Dic, molt bona pregunta. Per què no deuen tenir un equip? Perquè això, les classificacions... Vull dir, cada pregunta té una resposta complexa en un Mundial.
1: Totalment.
2: O sigui, vull dir que un pensa que les preguntes complexes és per què no juga Foden. No són aquestes les preguntes. Són preguntes complexes de per què aquest país no, aquest país on és, és petit, és gran, on està, mirem el globus.
1: Per què vas amb aquest país? I a més, et reconnecta amb la teva infantesa. Jo recordo un Camerún, jo tenia 6 anys, 7. Estava a casa d'un amic meu, que ara és periodista també, i la seva iaia va passar per darrere del sofà i va dir tal qual, ja els deixen jugar, aquests negritos? I vaig dir, wow, wow. Ostres, o sigui, una cosa que el nen no havia pensat, saps? Vull dir, que veia el més normal del món. Hòstia, tenim molta feina per davant. I ara tornes, diguem, a explicar determinades coses, la història dels països, per exemple, tot el tema de les colònies. Vull dir, portem setmanes parlant d'aquest tema.
0: Home,
1: a casa.
0: Senegal, França, jo també vaig tenir un debat a casa.
1: Clar.
0: Vaig dir, aquesta gent són independents només des de 1960,
2: Hi ha molts jugadors nascuts a França amb molts equips diferents.
1: Sí.
2: Igual que nosaltres tenim gent que ha nascut a l'estat espanyol que juga amb Ghana, saps? Com Iñaki Williams.
1: O el Marroc, els 11, l'11 inicial eren nascuts a fora, al Marroc.
0: I en funció del que els hi expliqueu, es posicionen? És a dir, en funció de la intensitat que poseu en un dels països, trien amb qui van?
2: Hi ha partits que tu ja tens una implicació emocional i aquests són diferents, aquests són els que pateixes, no? Aquests són diferents. O equips que acaben bé malament. Però quan hi ha un equip, un partit raro, d'aquests dos països que no has vist jugar mai, perquè de fet no havien jugat mai un Mundial, jo sempre em poso del perdedor. Sempre. Vull dir, del que crec que perdrà i animo el que
0: David
2: crec que
0: Igualia,
2: perdrà.
0: David Igualia, et poses amb David.
2: Exacte. Vull dir que, i sempre vull que el petit guanyi el gran. Menys, si el gran sóc jo, no, però la resta de casos sí.
1: No, l'altre dia li vaig explicar els paradisos fiscals amb un Qatar Suïssa. Vaig dir, doncs qui vols que guanyi, papa? I vull que perdin els dos.
0: Vull que perdin els dos. Estan jugant en un paradís.
1: I vaig dir, Suïssa segurament intentarà un empat, perquè sempre han sigut neutrals. Mai està can de sang. Però jo vull que perdin

0: és geopolítica i estètica, pura sí. i dura. És a dir, si t'agrada la samarreta i qüestions, diguem, de la política.
1: Això és molt fort, que t'agradi la samarreta.
0: Això està claríssim. Acabo de comprar una preciositat de la,
1: és de Japó,
0: la,
1: no?
0: la segona samarreta del Japó, per exemple.
1: Perquè t'agradava.
0: Sí, és per un regal, eh? Però sí, però és que és preciosa, vull dir, els deixo bombardejar coses durant la Segona Guerra Mundial. Sempre que treguin... També és, com, és un joc entre, insisteixo, frivolitat, la samarreta m'agrada molt, perquè el futbol és això. O sigui, el futbol és com samarretes de colors a sobre d'un verd perfecte. Després, si a més el partit és guai, ja, increïble. Però el primer és el, com el plaer estètic aquest increïble i inenarrable. I el segon és com les tensions geopolítiques, la història de cada país, i aquí és interessant.
2: No, però a part, vull dir, perquè forma... Els mundials forma part de la nostra història sentimental en el sentit que jo el primer que recordo és el 82. Vull dir, el sí. 78 era viu, però no el recordo. I era un nen petit. Després ja... alguns mundials que ja ets adolescent, després ja ets la primera edat adulta, després ja ets madur, després ja et veus gran. Vull dir que, com és clar, 4 anys, és com passa el temps, i és, vull dir, què feia jo en el Mundial de Rússia, què feia jo en el Mundial...
1: Clar, clar, i també ja recordo el del 82, clar.
2: Sí, sí.
1: Era el primer, no?
3: Jo no el recordo.
0: Jo tampoc. No, realment tenia un any i pico, no recordo.
2: Jo vaig anar a veure el partit... vaig anar a veure el partit d'Espanya-Alemanya, que va perdre 2-1. Espanya va perdre.
0: Ah, sí, vas anar al camp.
3: Però vosaltres ara esteu parlant com del poder didàctic d'un mundial i tot sí. això que ens... Però no tothom pensa el mateix.
0: No. I amb raó. I a part tenen bastanta raó. Vull dir, és bastant... Són, o sigui, diguem, tot el que fa la FIFA ara mateix és munició per odiar, no per no veure, per odiar realment. I aquí és... No? Uh-huh. Aquí veus l'abast de la teva... de com pots absorbir les contradiccions quan t'agrada una cosa, perquè realment és horrible i molt especialment, o sigui, últimament. Llavors, el que has de fer llavors és, tu et carregues d'arguments, hi ha una cosa més infal·lible encara, que és buscar els arguments de penya molt idiota que està en contra del que... Llavors, per exemple, Yados, el gurú aquest dels burpes i sí, d'atlètic, sí. aquest diu això.
4: El mundial. Otra vez ya llega ese mundial, que es eso que hacen cada 10 años o no sé cuántos años hacen.
3: Cada 10.
4: Esa reunión de panzas cerveceras pobres que se reúnen en un estadio a mirar y alabar a otros hombres en calzones pegando patadas a un balón. Estás hablando de quién gana eso. Pues, hermano, te voy a decir una cosa, ¿vale? Lo ganará algún equipo del que juega. Però tots els que van a veure això estan perdent.
0: Estan perdent, hermano. Veus, no tenia unes ganes... Tinc unes ganes tremendes, després d'escoltar aquest cretí, de veure un Qatar Senegal, però, vamos, amb una birra a la mà, ben fresca.
2: Sí, sí, sí. Aquest tio és imbècil, però és veritat que les contradiccions... Vull dir que jo me recordo que ma mare, pobreta, que nosaltres em va dir un dia, quan estava mirant el Mundial de Qatar, em va dir, no vas dir que no miraries cap partit de Qatar? I vaig dir, això vaig dir, no ho recordo. I vaig seguir mirant el partit.
3: Era igual.
1: Després hi ha el tema d'on es fa, no? El lloc és que...
0: Això és important, sí.
1: Fixats en Estats Units i voleu parlar de Trump. I sobretot, jo necessito que parleu de les pauses d'hidratació. Ara que hem començat dient que teníem l'ànima hidratada.
0: Clar, és com part del...
1: Que hi ha partits que està plovent.
0: No, hi ha partits...
1: Per tant,
2: amb aire condicionat,
0: tio.
3: A 20 graus.
0: Amb aire condicionat.
1: Ens han colat un gol.
0: O sigui, el símil és estar en una oficina amb aire condicionat i, saps, apagar l'ordinador i dir, bueno, pausa la hidratació. I anar a fer una birra quan estàs a... Saps? O sigui,
1: pausa. I,
0: de fet, proposo fer això. Ara, justament, que s'està debatent, perquè hi ha una sentència, descomptar els breaks de piti o de cafè de màquina, descomptar-los de l'horari laboral. Jo crec que s'ha de tornar a posar en el conveni, sota l'epígraf, pausa d'hidratació.
1: És importantíssim, no?
0: És que és increïble, perquè és una pausa publicitària que, a més, altera per una mena, diguem, de cosa molt poc honesta, altera el propi funcionament del joc. Mm. És a dir, no és el mateix dues parts...
2: Que quatre... Que no para el rellotge, a més, perquè és molt raro, perquè continua el rellotge. Dius, home, si para'l, ja si s'ha de fer sempre, para els 17 minuts i mig quan és, i ho para.
0: Que, és que canvia el joc totalment. Llavors,
1: desconcentra,
0: fins ara,
1: no?
0: Llavors, fins ara, tota la perifèria del joc, o sigui, tot el que significa el futbol modern, fa fàstic, això ja ho sabem des de fa molt temps. Però el joc en si, el joc en si continuava sent igual, no?

0: no havia estat pervertit, diguem, per totes aquestes coses. Ara, amb la pausa, és que em sembla molt més interessant i xungo del que sembla. La pausa d'iteració es fica, diguem, en el temps de joc i en el terreny de joc. Vull dir, han aconseguit saltar... O sigui, les corbates han saltat al verd i han tacat la pilota. O sigui, és el primer cop. Fins ara feia fàstic tot el que envoltava el joc. El joc no s'havia atacat.
1: No, perquè
0: ara ja sí.
1: Quan es feien les primeres aquestes pauses d'iteració, tenia sentit i es va fer a Qatar, que encara que estaven coberts molts estadis, van dir, home, no, és necessari. I van dir, home... publicitat.
2: Clar.
1: Clar, i aleshores va dir, és igual, farem un a l'hivern nevant i farem una pausa d'hidratació. Vull dir, ja
0: pausa de calefacció.
2: I això, això igual està per quedar-se, no?
1: Sí, això està per
0: quedar-se. Tot el que passa en aquestes coses sempre són com...
1: Sí, hi ha pasta, no? Clar. Tu deies també, què diferents cada país? No només són aquestes qüestions geopolítiques, no sé si és Qatar o no tal. O ara que es fan de 3 en 3, és molt raro fer 3 països de cop, després serà també amb Marroc i Espanya i tal. Però la publicitat canvia molt, clar. Jo quan veure un estadi sencer de McDonald's, em va semblar molt raro l'altre dia als Estats Units. Vull dir, tota la publicitat aquí, vull dir, doncs aquí tenim, estic acostumat als productes d'aquí, i m'esperava, doncs, empreses d'ordinadors i tal, però que tot un estadi posés McDonald's, que és com el contrari de l'esport, em va fer gràcia i vaig pensar, clar, estem als Estats Units.
2: Panzas cerveceres, insisteixo. Sí,
0: a més, els anuncis de la pausa d'hidratació, almenys aquí, els que estan posant a la zona, són, vull dir,
2: us en passeu,
0: ja
2: també?
0: Sí, bueno, és que ho faig la pausa d'hidratació i jo ho veig al lavabo.
2: És el moment.
0: Ho faig una pausa prostàtica. Pausa prostàtica, vaig al lavabo.
1: Pausa de deshidratació.
0: Però o no tens més remei. I els anuncis aquí són... Si ja pagues per tot i ja, diguem, la disciplina esportiva més transversal i més democratitzadora i més popular, que era el futbol, s'ha desvirtuat perquè té un to cada cop més elitista perquè cal pagar per tot. I, a més, els anuncis aquí de la pausa d'hidratació, el primer és aire condicionat. Vull dir que pots imaginar-te algú que està fregit de cal de casa, que ha de suportar com els jugadors a 21 graus amb l'aire condicionat van a fer la pausa d'hidratació i que li posen un aire condicionat que no pot pagar, segurament. O sigui,
1: No, i els preus que diuen que tenen això, perquè han fet el mateix sistema que els concerts aquests, que és dinàmic, no?
0: Preu dinàmic. El preu dinàmic aquest, que
1: clar,
0: és...
1: Clar, la gent... Clar, dius, no...
2: La perversió, el capitalisme...
1: Sí, pagar 20.000 euros per veure... Dic, home, m'agrada molt, però jo... Si em sobressin 20.000 euros, crec que no me'ls gastaria en veure una...
2: Ja, però per què estan tan plens els estadis?
0: És que no estan tan plens, alguns, eh?
2: La sensació és que estan plens. I dels partits, d'on surt tanta gent d'aquell mateix aquí?
1: Clar, perquè després hi ha argentins, als Estats Units hi ha moltíssims.
2: Sí, però d'altres també.
1: Bueno, vull dir, és més aviat que com als Estats Units un país que hi ha molta gent i de molta gent de tot arreu, doncs que hi ha aquestes tendències. Clar, a Senegal no hi havia molta gent mirant el partit.
0: I de fet el... Una cosa interessant, sí que amb tot això, amb tota la situació que hi ha, és, per exemple, el tracte, diguem, inhumà que li estan donant a la selecció d'Iran. O moltes altres coses.
2: 24
0: diguem,
2: hores i fora, eh?
0: Sí, o sigui, que és molt poc digne, vull dir que influeix fins i tot en el joc, no? O les pancartes, hi ha hagut pancartes i càntics dels anglesos, per exemple, anti-Trump i tal. O en el passat mundial, tota la discussió LGTBI i de més, vull dir... No podem arribar a l'argument fal·laç i absolutament hipòcrita i cínic de l'Infantino de dir el futbol ensenya les injustícies i les repara, això és fals, però sí que és un escenari on es concentren i es visibilitzen algunes coses, no? Llavors, una petita pancarta en un partit així segurament deixa més coses clares que mil assajos que pugui fer jo, no? O sigui, i això també és interessant, crec, com a escaparat de problemàtiques, diguem.
1: Sí, no, i a part, vull dir, més enllà de la qüestió política, perquè també es veuen idiosincràcies, vull dir, els argentins, per exemple, l'altre dia estaven cantant, contents, clar, jo pensava, o sigui, no s'assembla gens ni mica a la nostra manera de viure un estadi, un partit, no? Ja sabeu que quan l'1 d'octubre el Barça va jugar sense públic, els jugadors no ho van notar. Saps què vull dir?
0: Exagerat.
2: Ah, la Tres Pobles s'acaba de passar. La Laura us ha triat cançons?
3: Sí, perquè també volíeu parlar de les músiques del Mundial, tant aquelles oficials com no oficials. Jo la que me recordo, que va ser el meu primer Mundial que vaig ser conscient, va ser aquesta.
1: Piqué també la recorda.
2: Però aquest any...
3: És que és molt fort, perquè ho comentàvem abans amb el Balcón fora de micros, és que aquest any Shakira ha repetit amb aquesta.
0: Shakira, yo.

0: Aquestes són dues cançons oficials, però és que vosaltres n'heu portat un recull d'altres.
1: No, però ens podem detenir en les oficials, no, però, perquè vale. Semblen interessants.
2: Perdona, aquesta, la segona de Shakira, la segona de Shakira sembla d'intel·ligència artificial.
1: Sí.
2: Sembla que no estigui feta
0: no
2: per ella.
0: No descartis.
3: No se m'enganxa.
2: No, i diré una cosa, és molt raro que repeteixi una persona que ha fet el de... O sigui, una colombiana va fer el de Sud-àfrica, que ja és raro, i després...
1: Que, perdona, però el de Sud-àfrica era una mica Tintín en el Congo, eh? Vull
2: sí,
1: dir...
2: Waka waka.
1: Waka waka, o sigui, era una mica xungo. O sigui.
2: Waka waka, digis Àfrica? Sí, sí, era una mica...
3: No, es va discutir prou això. No se'm va parlar prou això.
1: Perquè és el 2010. Ara, clar, segurament ara... algú diria, ja, el debat és el mateix que els còmics belgues quan anaven a
2: Tintín. Jo, per què han repetit? Clar, han pensat, ella és llatina, que això és Mèxic i Estats Units, però viu als Estats Units, han pensat en una persona que... Però és molt raro repetir. Vull dir que hi ha molts cantants en el món.
0: Perquè, hi ha poc temps, perquè tampoc ha passat tants
1: però què
0: anys.
1: Però què diu? Diu oe, oe, o diu alguna cosa més? Com, el títol però quin era?
0: El títol, no ho sento.
3: No ho sabem. És que no s'ha enganxat.
0: Després de Waka Waka.
3: Mus és música.
1: Bueno, el rotllo, no ho sé, estava intentant veure els talls que havíeu posat aquí.
0: Dai Dai es diu.
1: Dai Dai, veus? Dai, sí. És que estem, ja, això, estem en un procés de, si us fixeu, com a imatge del món, de l'ús de la paraula en el món real, estem en un procés de fàcia. No? O sigui, guaca guaca era sofisticat
2: al costat
1: de dai dai oe oe. Vull dir, lo següent serà un balbuceo.
2: Bumbling, bumbling.
1: Com de bebè de 3 mesos. Perquè és com... Sí, sí, és una caiguda, diguem, en la no paraula.
3: Però jo vull escoltar alguna de les que heu triat vosaltres. Per què? Per exemple, quina vols posar? La de Belen Sebastian.
1: Si aquesta és la de... És un himne oficiós d'Escòcia. Ah, i sí? Són els Belen Sebastian.
3: Que aquests tu sempre vols que guanyin. This

0: boníssima, Vallonga, no?
1: Sí,
0: és
1: sí.
0: Boníssima,
2: bueno, és que
0: boníssima.
2: Tot, jo vaig néixer, de fet, a l'isla d'Islay, a Escòcia.
0: Què dius?
2: No, això,
0: què dius? Ara m'ho estàvem passant.
2: No, era, és que hi ha un whisky molt bo allà. No, però sempre a favor d'Escòcia.
3: Et porten a la sang, vols dir?
4: Exacte.
3: No, el títol és guai, eh? És It Only Takes One Lion.
0: Clar,
3: en referència als Three Lions anglesos d'Anglaterra.
2: Sí, sí, sí.
3: I el vers és molt guai. Només necessites un lleó
0: per
3: fer un gol. Només necessites un lleó per fer un gol. I és molt guai perquè repassa la història també de les
2: sí, rotes. Sí, comparant Waka
0: Waka. Alguna
3: després,
0: més o no?
3: A la Julieta Venegas li van encarregar un al Mèxic, un dels països anfitrions.
0: A veure, escoltem-la. Està cantant.

0: que ella viu ara a Argentina, ara ja està una mica desvirtuada.
1: És molt bona, la Julieta.
2: La Julieta Venegas és molt guai en molts sentits. Ara, li han caigut moltes crítiques per aquesta cançó.
0: Sí, o sigui... He de dir que una de les coses que
1: m'han
0: dit és que...
1: És un reclam feminista,
2: que
1: no?
2: Clar, per això li han caigut.
0: Hi ha una altra cosa que és, per mi, consustancial al Mundial, que són els anuncis de Quilmes. Aquests anuncis argentins i tal, sí, que són sempre tan i tan bons i que acabes tu com animant Argentina, no? Vull dir que abans de que Messi marqui un hat-trick.
1: Hi ha
2: un recordatori sempre que el món no és tan lleig, que el món podria ser encara pitjor del que et sembla, no? I llavors hi ha determinades expressions artístiques o persones que sintetitzen, encarnen, atrapen això. Una d'elles són les cançons de Sergio Ramos, per exemple aquesta de l'Eurocopa.
1: Oh, posem-la, que no falti. Por la roja moriré.
2: És una llàstima per això que la tornada no foti servir una cosa que va dir una roda de premsa un dia que va fer un gol i va dir es que tengo la pólvora mojada, per dir que tenia que estava molt en forma, va dir tengo la pólvora mojada.
1: Què veus que esteu passant amb aquest Mundial? El millor, i amb aquesta acabem.
2: L'espectacle, diguem, a Mundials és Argentina molts cops. Llavors ja, just abans del Mundial d'Estats Units del Maradona, mític, es troba pel carrer a Andrés Calamaro i a Fito Páez i el Calamaro estrena cantant amb ells dos, com fer coros, aquesta cançó, que després serà molt coneguda.

0: boníssim.
1: Home, com se la sabia, tu també.
2: És que jo crec que l'havíeu portat algun altre dia, pot ser.
3: No, havíem portat la Maradona. Havíem portat la Maradona.
4: La Maradona apareix aquí, però clar, és molt curiós que et trobis amb Andrés Calamaro i Fito Paz pel carrer i després donis doping en el país. Perquè és el Mundial que l'enxampen per doping.
1: Us he de dir que m'ha encantat que hagueu portat el Mundial avui i aquesta manera de parlar.
5: Només li falta al Mundial una bona literatura, que hi ha alguns llibres bons, Fiebre en las Gradas i tal, i alguna bona peli.
1: No hi ha cap pel·li bona?
5: Sí, alguna.
4: Hi ha documentals molt guai. Al Mundial de Pelé de Mèxic hi ha una pel·li molt bona, però de ficció no, és veritat. Són més documentals ben fets. Aquests gravats en cinema, amb pel·li, diguem, amb cine, que estan molt bé.
1: Ara miro els teus cromos per si teniu algun
4: repè. He tingut la tentació de dir pels micròfons de la SER els meus faltis, i si algú vol enviar-los...
1: Digues un que...
5: Ara comprovaré si tinc moratat.
4: Seria corrupció, això, d'alguna mena.
1: Total, prohibint. Miqui Otero, Malcom Otero, gràcies, bon cap de setmana. Bon cap de setmana.

0: Sigue a Hora 25 en las redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
1: En 1992, nuestro lema era:
2: donde hay que estar.
1: Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la cultura, la ciencia y la actualidad sigue siendo el mismo.
3: No sé si tienes la impresión de que a lo mejor este es uno de los grandes temas que nos va a ocupar.
1: Porque pase lo que pase, a vivir que son dos días está...
3: Ha costado entrar, ¿eh? Hay unas medidas de seguridad enormes.
1: ¿Dónde está lo que importa? A vivir que son dos días, con Javier del Pino.
4: Radio Manresa, al 95.8 FM. Cadena SER. Busques feina? Busques talent?
5: A GST Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
4: Informa't a gstplus.com. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
6: Aquest dissabte 20 de juny passa a visitar-nos pel mercat setmanal d'Igualada. T'hi esperem. Més informació a gent.cat/anoia. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.